0: Bueno, pues ya ha pasado el gran momento, esa gran cita, después de semanas hablando con Patricia de astronomía, horarios, gafas, lugares para verlo. El eclipse ya pasó. Patricia Martínez López, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Wow, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, todavía un poco abrumada, la verdad. Aunque han pasado los días, ha sido increíble, ¿eh? Habíamos hablado mucho de ello, preveíamos cómo se podía vivir este momento, pero es que ha superado todas mis expectativas, ¿verdad?
0: Desde luego que sí. Bueno, vaya por delante esta broma que hemos escuchado de los Santa Peña, de este grupo de humoristas, que bueno, había todo tipo de memes, de historias relacionadas con el eclipse. Y es la verdad es que es muy gracioso.
1: Mira, todas las civilizaciones han hecho una interpretación de lo que ha pasado, y la del 2026 va a ser en clave de humor, porque los españoles somos así.
0: Sí. Este país es maravilloso también por eso. Bueno, oye, ¿qué es lo que más te sorprendió de la experiencia?
1: Mira, lo que más es que es radicalmente distinto ver un eclipse del 99% al 100%.
0: Total. A mí también eso me sorprendió muchísimo, la luz, porque claro, con las gafas, cuando ya vi que se había oscurecido, que se había completado el eclipse, dije, ah, bueno, ya está, todo negro, todo oscuro. Me quité un momento las gafas, que era el momento, los segundos que se podía hacer, y me quedé completamente boquiabierta, porque no era oscuridad, es que había otra luz diferente, ¿verdad?
1: ¿Verdad? Sí, es que el paisaje parecía el mismo, ¿no? Pero dejaba de parecer normal.
0: Era como una película de ciencia ficción o algo así.
1: Totalmente, todo el mundo con la que hablo tenía esa misma sensación, que primero cambiaban los colores, ya desaparecían las sombras, el contraste, me parecía todo como plano, ¿no? Como una fotografía en color sepia, justo un minuto antes, y daba la sensación de estar ahí en un cuadro ya cuando llegó la fase total, donde los colores ya se parecían a los habituales, pero no eran exactamente los mismos. Es como un cuadro que intentan conseguir el color, pero no es exactamente el mismo. Y el surrealismo de un cuadro, de una pintura, se puede pintar un sol negro que irradia una luz diferente. Era todo muy onírico, ¿verdad?
0: Todo muy onírico, y a mí me recordaba, yo que sé, ahora que está tan de moda Nolan, como una peli de esas de Nolan. O lo has visto, mira, yo los eclipses los he visto mil veces en fotografías, en imágenes, pero en directo, ese espectáculo, esa bola negra rodeada de esa luz extraña, mira, cuando donde yo estaba, pasó que en ese momento todo el mundo aplaudió y hizo oh, no sé qué. Después de que se quitara la gente las gafas y viera lo que estábamos viendo todos, se produjo un silencio.
1: Todo se quedó callado, la verdad, todo, hasta los pájaros, que durante unos segundos estábamos todos hipnotizados. Ahí no había nada más que el sol, la luna, el horizonte y tú. No cabían pensamientos. Yo me había llevado ya una espumadera para ver las proyecciones, ropa de color, azul, verde, roja, para ver el cambio de las longitudes de onda, del color. Pero nada, durante unos minutos ya dejé de pensar como ingeniera.
0: Bueno, eso es lo que no consigue un eclipse total. Eso sí que es noticia, que dejes de pensar como ingeniera.
1: Totalmente. Y es que después de tanto hablar de órbitas, de corona solar, y de repente ahí la mente en blanco, solo te puedes quedar mirando y admirando el panorama. Además, desde la ubicación donde estaba yo, se veían todos los valles y las montañas que parecían, pues lo que hemos dicho, de otro planeta, como algo extraterrestre, como una película de ciencia ficción.
0: Qué bonito. Tú estabas entonces en un entorno rural. Cuéntame, porque yo estaba cerca del mar, cerca de Tarragona, era un pueblo, pero era una zona, digamos que, urbana.
1: Qué bonito el mar, ¿no?
0: Sí,
1: y también
0: el
1: skyline,
0: sí.
1: ¿No? Pues mira, yo lo vi desde las merindades, y aquí hay mucha fauna de todo tipo, y se notó muchísimo la diferencia. El primero en cambiar su comportamiento fue el gallo, que en cuanto empezó el eclipse se puso a cantar como un loco. Y después algunos pájaros ya empezaban a retirarse, como habíamos predicho. Pero había otras aves que les pilló un poco más, con más prisa, ya tardaron en reaccionar, y ya en los últimos momentos empezaron a volar en grandes bandadas enormes, y se les notaba el estrés, que se les había hecho tarde. Pero lo que más me impresionó de todo, Lourdes, es que yo estaba al lado de una finca que tenía dos caballos, que al principio estaban allí, a lo lejos, tranquilamente, y cuando empezó a oscurecer, vinieron y se acercaron a mí y se pusieron a relincharle al sol.
0: ¿Qué dices? ¡Qué fuerte!
1: Sí, increíble, ¿eh? Lo cuento y no me creen, pero sí. Eran como lobos aullando a la luna. Intenté grabarles, pero se pusieron a relincharme a mí en cuanto claro. Al móvil, imposible.
0: Te pegaron la bronca.
1: Sí, y ya después se metieron al establo, ya no volvieron a salir cuando todo acabó. Pero cuando acabó, los pájaros sí que se pusieron a cantar fortísimo, mucho más de lo que estaba yo habitual.
0: Creo que el otro día lo decía Pedro Blanco, pero y lo compartimos todos, ¿no? Que viendo esto que estamos diciendo, ¿no? Esa magia, a pesar de tener toda la información que teníamos, que habíamos visto fotos y demás, ver cómo nos superaba ese fenómeno hizo que pensásemos en nuestros ancestros, ¿no? En nuestros antepasados, que lo relacionaban con algo apocalíptico, un mensaje divino. Hace unas semanas nos contabas cómo fue capaz un eclipse total de sol de acabar incluso con una guerra en Anatolia.
1: Sí, sí, bueno, como decíamos, el gag humorístico del principio es que, vamos, todo es posible.
0: Exacto.
1: Y sí, también contamos los babilonios, los mayas y otros pueblos que de verdad sabían la ciencia que hay detrás de los eclipses, pero seguían pensando en sus interpretaciones.
0: Bueno, claro, es que después de vivirlo no me extraña que lo interpretaran como mensajes o señales de algún lugar.
1: Totalmente, yo también, sí. Los indios, los chinos, los aztecas, los escandinavos, todos lo interpretaban como que el sol estaba siendo devorado. Uh-huh. Por distintas criaturas.
0: Bueno, yo pensé que cuando estaba el eclipse parcial todavía, pensé en Pac-Man, en el Comecocos.
1: Totalmente, yo sí, también. Sí. Sí, igual. Y bueno, hay otra interpretación muy bonita. Una tribu africana lo entiende como que el sol y la luna están enfrentados, contagiados por los conflictos nuestros de los humanos. Y allí es tradición que en los eclipses la gente vaya a pedir perdón y reconciliarse con los vecinos, con la familia, para que todos los astros dejen de pelear.
0: Ostras, qué historia tan bonita. Han encontrado una forma de contar una historia que llene de significado el eclipse y además utilizarlo para algo útil y bueno para la humanidad, ¿no? Algo esperanzador.
1: Sí, bueno, mi descripción de un eclipse total de la historia, que es para mí la favorita. Y además es que es la más desconocida porque no la vais a encontrar en redes sociales, porque la hizo un español.
2: Se ha utilizado. Òbviament, se li han de retocar coses per allò que dèiem, perquè és un treball fet des de la distància i per part d'un amateur, no? Però en el seu conjunt és més que acceptable.
3: Estava pensant, per tant, és una bona eina per aproximar-se, és a dir, gairebé a nivell educatiu, ara ho deia l'Eloi, no? Estava pensant, i de fet quan preparava l'entrevista i llegia informació sobre això, pensava, ostres, clar, això pots posar-ho amb gent jove i és una manera d'entendre molt millor aquell context?
2: Jo crec que sí, jo m'he sorprès perquè, esclar, jo, i tu ho saps, he assessorat doncs, a la revista Sapiens, programes de ràdio i altres eines de divulgació, clar, un joc de rol ni si m'havia passat mai pel cap, diguéssim, no? I el potencial que té des del punt de vista d'introduir un tema, a més un tema complex com és aquest, no? A partir del joc, té dues virtuts. Una, que la gent ha d'entendre el context, i dos, que pots anar un pas més enllà i entrar en qüestions de mentalitat, de comportaments, de vida quotidiana, que això normalment no surt en els llibres d'història, no? I per estar molt bé que és un joc que ho pugui recollir.
3: Clar, i aquesta és la gràcia del joc, i aquí és on entreu vosaltres des de Mel Negre. Clar, com funciona? És a dir, ara si nosaltres aquí que som, a veure, som quatre que estem parlant i un que està en silenci, que és en Jordi Pou, el nostre tècnic, i ens diguéssim, va, anem a jugar al Misèries i Malaurances. Com començaria la cosa?
4: Començaria principalment decidint quin de nosaltres és el narrador, que és la persona que normalment es coneix millor les regles.
3: En aquest cas series tu, diria, no? Estem d'acord o no? O l'Eloi o en Xavi, perquè si ho hem de fer en Jordi o jo em sembla que anem malament aquí.
5: És molt fàcil. El reglament és una petita estructura que facilita la història i no és una gran dificultat de moure.
4: No. I per això mateix sempre el tens sobre la taula per consultar-lo. Doncs a partir d'aquí es repartien uns personatges que podríem ser, per exemple, un camperol, un mandoler i un noble francès caigut en desgràcia. I a partir d'aquí, un narrador agafaria i us plantejaria la història de per què esteu junts? Què està passant aquí? I a partir d'aquí, un cas hipotètic del que si us ha demanat un noble francès que marxarà d'aquí poc de Catalunya, que feu arribar un missatge a un senyor que està, per exemple, a Lleida, una vegada ja ha caigut... una vegada no ha caigut. Entesos, d'acord? Doncs, a partir d'aquí seria de... Bueno, esteu vosaltres tres. Qui sou? Per què us coneixeu? Ah, no us coneixeu? Ah, us presenteu entre vosaltres. I a partir d'aquí segur que comenceu a trobar perquè els personatges estan creats prèviament, connexions amb el qual... Per què estem aquí? Entre el noble, que és un personatge com la resta de personatges que no sou els tres jugadors que els interpreta el narrador, que us anarà donant petites pistes, formes, i a partir d'aquí vosaltres heu de prendre decisions. Vale, anem a fer aquest encàrrec, anem a Lleida. Com anem a Lleida? I simplement a partir d'aquí serà la vostra decisió en allò que decidiu fer o no fer, com es desenvolupa la història.
3: I per tant, i això va millor, ara faré una altra pregunta d'aquelles, no, no, i no us enfadeu, si us plau, perquè no, jo no tinc ni idea, però això va allò tirant els daus, diguéssim.
5: Correcte, sí. Diguem-ne que d'alguna forma, per complementar el que comentava en Xavi, hi ha el paper dels jugadors, és interpretar, intentar passar-s'ho bé, que és la qüestió principal, i intentar actuar com actuaria un noble d'aquella època o aquest bandoler de què hem parlat. Les tirades senzillament serveixen per determinar allò que pot dependre de l'atzar, no? Per exemple, intenta saltar un marge. Has de fer una tirada d'escalada, tires un 10 de 6 i tens una puntuació de, diguem-ne, de l'habilitat escala. Si treus menys de la teva puntuació, per exemple, tens un bon escalador i tens un 3. Doncs un 3 sobre 6, si treus 3, 2 o 1, tens un èxit.
3: I com ho saps si el teu és bon o mal escalador?
5: Això, a través de les normes de generació de personatge, cada personatge pot assignar una sèrie de punts i determinar una mica com és cada personatge, també basat una mica en la seva professió, en la seva història, el seu rerefons.
3: En això la història pot dir alguna cosa, Àngel? És a dir, si un... Ara, perdó, per la broma, però...
5: No.
3: Amb el tema escalar m'imagino que no, però amb el tema mentalitats i respondre i com s'havien de comportar, aquí sí que, esclar, no, la mentalitat que tenim al segle XXI deu ser completament diferent de la que hi havia al segle XVII.
2: Sí, exacte. Ara, quan el Xavi posava els tres personatges, no? Un noble caigut en desgràcia i els altres dos, jo pensava, home... El noble, amb segons qui, no s'hi voldria ajuntar, diguéssim. O sigui, si s'hi ajuntava, seria deixant clar que els altres dos l'havien d'obrir amb ell, no? O l'haurien de servir amb ell, d'alguna manera, no? Reconèixer-li l'ascendent social que tindria. I això, pel que he vist, sí que entra en les característiques dels personatges, no?
4: I sovint es parla del conflicte, perquè el conflicte no només és dels jugadors en base a la història, sinó que entre els propis jugadors també pot haver un conflicte a l'hora d'enteniment, de filosofies, etcètera. És part de la gràcia, perquè estàs interpretant un personatge que no ets tu i que evidentment té una escala de valors que no és la teva, perquè no estàs jugant amb els teus amics i ja estàs en una altra dinàmica.
5: Aquesta és la part difícil del joc, no? El repte és entrar en aquesta mentalitat, però el joc en si té diverses mecàniques que també faciliten aquesta entrada. Per una banda, tens un mecanisme que en diuen el refinament històric, que és que qualsevol persona de la taula pot ajudar a la gent que potser no té massa idea de la història i li pot donar un suggeriment amistós per acabar de polir una cosa que potser no quadraria, o la pròpia, cada perfil de personatge té una sèrie de punts d'experiència que donen una pista sobre com progressa el teu personatge, no? I llavors fas coses molt temàtiques, com per exemple un noble de segona, coses que li farien avançar el personatge són defensar el seu honor en duel, per exemple, guanyar-te a favor d'un membre de la cort, assistir a un ball, tot ben vestit de l'última moda, etc.
2: Sí, i clar, i això forma part de la realitat de l'època, diguéssim. És a dir, una de les coses interessants en el joc és que es defineixen també faccions polítiques, és a dir, els hugonots, els realistes, els jueus, etc., no? Que, a més, era molt de l'època, diguéssim, sobretot a França, és a dir, els hugonots eren una minoria no només religiosa, sinó també política, i això, clar, suposava també un nivell d'enfrontament i de comportament diferent respecte als catòlics, no? I, per tant, tot això, suposo que amb un bon narrador, amb algú que sàpiga dirigir el joc, doncs proporciona molts elements d'informació reals sobre l'època en la que transcorre el joc.
3: És que estava pensant, i abans parlàvem de les referències bibliogràfiques i les fonts d'informació, clar, quan un es llegeix un llibre d'història, s'informa de l'època, i si estem parlant d'aquest setge de Lleida i d'aquest context, doncs pots més o menys saber, però és clar, per arribar a conèixer les mentalitats i aquestes qüestions de detalls, realment s'ha de fer un treball de recerca acurat en aquest sentit, no?
2: Sí, a veure, clar, l'autor ha partit de bibliografia escrita, no? Però quan nosaltres el que volem és esbrinar coses sobre les identitats de la gent, què anem a buscar? Anem a buscar, primer, si en tenim, fonts informals, no? Fonts informals que són correspondència, que són diaris. Al segle XVII ja hi ha gent que fa diaris. De fet, en el cas de Catalunya tenim un dels diaris més importants del segle XVII, que és el dietari de Miquel Parets, que era una segona de Barcelona, que escriu tot el que li passa al llarg de la seva vida des del 1620 i tants fins a pràcticament el 1660, no? I clar, ja explica quan se li mor la dona, quan se li moren els fills, les coses que li passen, i per tant dibuixa molt bé la mentalitat de l'època. Si no tenim això, que això és bastant excepcional, a què recorrem? Per exemple, són molt importants les fonts judicials. La gent per què va a judici? És a dir, per què denuncia un altre? Quins són els comportaments violents? O què és el que la gent la impulsa a anar a un tribunal? Com es defensa davant d'una acusació? No? Tot aquest tipus de documentació, o els testaments, no? Però moltes vegades en els testaments es fan les invocacions, o quan la gent explica com es vol morir, que era una cosa molt... Avui en dia no li donem massa importància, això, no? Perquè ho fa tot la companyia fúnebre i t'ho arregla. Però a l'època la gent deia com volia anar vestida dins de la caixa i com volia que fos el funeral i en quin altar se li havien de dir les misses i quantes misses, etc. És a dir, anem construint la identitat de la gent a partir de tots aquests elements als quals hi afegim la literatura, no? És a dir, per exemple, el propi Alexandre Dumas, que abans ha parlat, és a dir, és veritat que la novel·la dels Tres Mosqueters té molta influència en el contingut del joc. Alexandre Dumas va escriure els Tres Mosqueters anant cada dia, durant molt de temps, a la Biblioteca Nacional de París a llegir documentació de l'època de Richelieu. És a dir, per aquells que no l'hagi llegit encara, jo recomano moltíssim els Tres Mosqueters, perquè a banda de ser molt divertida, i tenir molt poc a veure amb les pel·lícules que tothom tenim al cap...
3: o els dibuixos animats també, no, els altres. Clar, sí, ja, això ja...
2: Però els dibuixos animats ja era un altre nivell, diguéssim, sí, aquí sí, ja no entrem, eh? Sí. És una novel·la que té un fons històric molt rigorós, el que li dona Alexandre Dumas, no? I això, l'esperit de Dumas, que és l'esperit d'intentar ser rigorós en quant als continguts, també està present en els jocs, no? I això és el que el fa atractiu, perquè el propi autor reconeix el seu deute amb la novel·la Els Tres Mosqueters i la novel·la 20 anys després, que estaria més vinculada al joc, més que no pas la primera, la segona.
3: Clar, aquí la gràcia, de totes maneres, és saber vincular, combinar el rigor històric, que això, els que som historiadors, sempre estem allà mirant a veure si realment això és com hauria de ser i tant, i després que això sigui un... que us faci gaudir jugant, no?
6: Correcte. Nosaltres, d'alguna forma, ara som conscients que és molt més fàcil començar a partir d'històries creades, no? I per això publicarem aquesta homenatge a Catalunya, o ja en tenim una penjada a la nostra pàgina web que parla sobre París i centra la història en un cementiri de París que ara no existeix, que es diu el París, com es deia? El cementiri dels Sants Innocents, i hi ha tota una història de nigromància, etc. allà, i això, a partir de la pràctica d'anar jugant amb històries creades, creiem que és molt més fàcil poder desenvolupar les teves, que al cap i a la fi és una cosa que dona peu a històries molt personals i molt xules.
3: Vosaltres que us hi dediqueu amb el tema dels jocs de rol, aquest tipus de joc de rol vinculat a fets històrics a la comunitat de jugadors de Catalunya, els hi pot interessar això?
4: Pensem que sí, és a dir, ja van tenir uns quants ja en el seu moment, principalment als 90, com era el de Almogaves, o literalment parlant del Tirant-lo Blanc, que ara sortirà amb els nostres companys de Tirant-lo Dau, que és una entitat, el joc, juntament amb Maquiticions, que és Tirant-lo Blanc, un joc d'aventures medieval. Doncs sempre n'hi ha hagut jocs històrics que han funcionat força bé, com els Mosqueters, que va treure al seu moment joc internacional, però creiem que sí, perquè ara que som molt més conscients del país on vivim i quina és la nostra història, és un bon moment per redescobrir-la. Però sí que és cert que, tot i que és habitual, els jocs de fantasia, sense ficció i tal, sempre tornem a la història. Sempre tornem a la història.
6: Sí, la majoria, de fet, de jocs que existeixen, vulguis o no, tenen una base històrica, sí. Fantàstica, La Senyora dels Anells, per exemple, un dels jocs més coneguts, no? Allà és, no deixa de ser un joc de medieval fantàstic, no?, en certa forma. I sí que voldria deixar com a menció especial un llibre que acaba de sortir dels nostres amics de Maqui Edicions, que són els degans del rol en català, que fa 15 anys que treballen, que han tret un joc que es diu, segur que m'equivoco, es diu Montsegur...
7: 1228,
6: que és sobre els càtars i que és molt divertit.
3: Per tant, sí que hi ha interès. Vull dir, molt. I de fet la gràcia és que editorials catalanes publiquin també jocs de rol sobre la nostra pròpia història, i ara faré una cosa que no cal que vingui un senyor americà i ens ho expliqui, sinó que ho podem fer nosaltres, no? Que aquesta seria la gràcia.
6: Cert, de fet, ja estem treballant.
3: Sí?
6: Sí, d'alguna forma tenim diversos fronts oberts, el Misèries i Malabrances mateix, estem desenvolupant un producte propi basat una miqueta en el món aquest de la bruixeria, que té molt de material, i estan pensant també de posar-hi tema bandolers, però potser ja no ho fem.
3: Perquè, clar, després és quan li demaneu consell a l'Àngel i us dirà això sí, això no. Hi ha algun moment que toca dir això no, Àngel? A vegades de dir, aquí potser...
2: Sí, esclar. És a dir, bé, abans d'entrar jo els deia que hi haurà un parell d'aspectes que hem de mirar de resoldre, a veure... Clar, jo sóc l'historiador que assessora, no sóc l'inquisidor que condemna. No?
3: No, que com a personatge, no, ja seria fora de lloc, però com a personatge també de joc de rol...
2: Quedaria clavat.
3: Funcionaria molt bé.
2: En un llibre així, sí. I per tant, clar, has de ser conscient de que al final estàs davant d'un producte de ficció, i que en els productes de ficció s'han de valorar com a productes de ficció, i per tant es poden prendre llicències mentre aquestes llicències no siguin disbarats, diguéssim, no? I una mica jo crec que cal buscar aquest punt entre allò que és versemblant però que és una llicència i allò que és rigorós, no? I pots fer compatibles les dues coses. El que no pots fer és, clar, òbviament inventar-t'ho tot i fer-ho passar per històric, no? O caure en anacronismes flagrants, no? Però no és el cas, i per tant jo crec que sí, em tocarà fer una mica el paper antipàtic d'anar apuntant els errors aquests, no? Que suposo que això els farà molta ràbia. I a mi també, perquè clar, quan vas llegint i vas subratllant, no? Però jo crec que és el que els haig de felicitar, perquè això haguéssim pogut fer molt fàcil, que és agafar el joc, traduir-lo tal qual i dir, al capdavall és una traducció, aneu a parlar amb l'autor, no? I en canvi han apostat per dir, no, anem a adaptar-lo per un públic d'aquí que pugui identificar la part històrica amb rigor, no? I jo crec que això és molt engrescador, perquè són els primers que ho fan, i jo crec que m'ha vingut a participar per això, perquè és la forma d'obrir una falca nova, no?, en un camp que fins ara no estava massa treballat.
3: I tant. A més, és una, tal com deies al principi, no, és una manera molt interessant d'acostar-se a la història. Jo estic pensant sempre en això, amb els nanos d'institut, que sempre diuen, és que la història i les ciències socials són un rotllo... No? A partir de quina edat s'hi pot començar a jugar amb el Misèries i Malaurances?
6: Amb Misèries, jo penso que depèn una miqueta del to que li donguis, no, Xavi? Sí. Podries jugar amb gent més jove, enfocar-te molt a l'aventura, molt a la capa i espasa, tot i que el joc pròpiament dit, diem que és un joc de capa, espasa, ocultisme i tragèdia, perquè realment és un joc molt tràgic, on hi ha un transfons de guerres, bueno, de tot.
4: Però si sembla ben centrem a l'aventura, 12 anys és més que recomanable.
3: Sí, és allò, quan comencen a entrar a l'ESO, començar-s'hi a familiaritzar, i realment és això. És una bona manera, tal com dèiem, de gaudir de la història i viure-la d'alguna manera, i a sobre, tal com dèiem, amb l'assessorament científic, que això també és el que dona la tranquil·litat de saber que el que s'està fent té un rigor històric, i precisament per això el tren de la història avui en volíem parlar amb els responsables de Mel Negre, que tal com dèiem són l'Alba Puig i qui ens han acompanyat, l'Eloi Nadal i en Xavi Quero, moltíssimes gràcies. I el catedràtic de la Universitat de Barcelona, Àngel Casals, com sempre un plaer que vingui al tren de la història. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: I a tots tres moltíssima sort, i vaja, quan comencin a rodar els daus ja ens ho fareu saber, que vaja, tenim ganes de veure com funciona tot plegat. Molta sort.
6: Merci.
8: El tren de la història.

0: tu.
1: Sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
2: La treva pactada entre les dues parts.
3: Els mercats reflecteixen una treva. L'IBEX ha tancat amb...
4: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
5: Ni som enemigues.
6: Ni estem en guerra.
7: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
4: Cada migdia, dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
8: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
9: Pere Faura és un dels col·laboradors del programa Cara al Show, de Marc Giró. Amb la seva interpretació gestual, els convidats han d'endevinar títols de cançons que només escoltem els espectadors. Però, més enllà d'aquesta puntual col·laboració, Faura és un gran coreògraf, format a Amsterdam, i aquí a començaments d'any van veure el Mercat de les Flors amb l'espectacle Mètode Rosa. Sí, Pere Gai Faura és el seu nom complet, i Mètode Rosa era música i dansa invertida sobre invertits. A través de cançons que formen part de la memòria col·lectiva de generacions de persones LGTBI, l'artista les reinterpretava, ballava i les exposava des del seu personal i sempre ocorrent filtre. Rafael, Alaska o Miguel Bosé van sonar en català. Va ser la seva sortida de l'armari en català. Una altra bona manera de conèixer el coreògraf i ballarí és llegir Disco Zombie, el retrat íntim de l'artista publicat per l'Institut del Teatre, el Mercat de les Flors i Coma Negra. De la vintena d'espectacles de Faura, recordem especialment Rèquiem Nocturn, una peça híbrida de textos, dansa i projeccions que es va presentar al Grec del 2020 amb la participació destacada de Montse Colomer.
8: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
10: Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi.
11: Al tren de la història, descobrim el patrimoni cultural.
12: Sin darse cuenta que todos venimos del mismo web.
11: El tren de la història amb Xavier Carmeniu.
13: Catalonia has had the first parliament much before England. This was Catalonia.
11: Tota la història en una hora de ràdio.
14: Una de les coses que més visitem quan voltem pel món són els museus. Si vas a París, treus el nas al Louvre, ni que sigui per veure la Gioconda. A Florència és gairebé obligatori passar pels Uffizi. A Madrid, el Prado i el Reina Sofia, i a Londres, el Museu Britànic. Però què passa amb els museus que tenim més a prop? Per què som capaços de fer centenars de quilòmetres i hores de cues per anar a un museu de les Quimbambas i, en canvi, els que tenim al costat de casa mai trobem el moment per visitar? I el que és més important, com pot canviar aquesta dinàmica? És a dir, com pot el museu també interpel·lar a les persones que viuen a prop d'aquest equipament cultural? Doncs diria que a Figueres, el Museu de l'Empordà, han trobat la manera d'aconseguir-ho aprofitant una remodelació integral en la que han treballat gairebé 5 anys. I ara, després d'una feinada i de replantejar-s'ho tot, però quan dic tot vull dir tot, de dalt a baix, el Museu de l'Empordà ha tornat a obrir les seves portes amb una proposta totalment nova i innovadora, i que tenim ganes que ens l'expliqui el seu director, l'Eduard Bec Vila. Eduard, benvingut al Tren de la Història i enhorabona per la inauguració.
15: Hola, doncs moltíssimes gràcies.
14: Com va això? Com estem després d'aquests dies? Perquè suposo que és allò arribant a l'últim instant, tot tenir-ho a punt, amb els nervis de l'estrena.
15: Sí, estem molt cansats, però a la vegada també estem molt contents, perquè de moment la resposta que hem tingut tant dels mitjans com del públic doncs és una resposta molt positiva, i això també doncs ens fa estar molt contents.
14: Quan parlem de remodelacions de museus, el que es pensa normalment és això gairebé en planxa i pintura, per dir-ho així. En canvi, vosaltres heu fet una remodelació de dalt a baix.
15: O de baix a dalt,
14: més ben dit. Sí, és a dir, és una... Clar, és que us ho heu replantejat tot amb aquesta remodelació, cosa que requereix, si em permets, una valentia enorme, perquè...

0: és clar, vol dir sacsejar moltes idees preconcebudes del que ens imaginem que és un museu.
1: Exactament. Aquest va ser el punt de partida. Vàrem començar plantejant-nos què havia de ser l'exposició de col·lecció. O sigui, com des de l'exposició de col·lecció i des de com nosaltres mostrem la nostra col·lecció, podíem connectar més amb els nostres públics, no? Podríem connectar més amb les audiències, perquè veiem que potser massa sovint els discursos dels museus costava que connectessin amb els públics, i nosaltres volíem intentar fer-ho d'una altra manera per trobar aquest vincle, no?, amb les comunitats de casa, però també aquelles persones que ens venen a visitar, no?, aquests turistes que tu comentaves i que també ens visiten moltíssim al Museu de l'Empordà. I vam començar per això, per replantejar què ha de ser l'exposició de col·lecció, no? Com ha de ser aquesta exposició de col·lecció per crear aquest vincle.
0: Clar, i aquí hi ha una expressió que es fa servir sovint, que a mi t'haig de confessar que a nivell personal a vegades em fa fins i tot una mica d'urticària, que és això de fer-me un procés participatiu. Que hi ha institucions d'aquestes públiques que quan volen marejar la perdiu fan processos participatius, però és que vosaltres heu anat a buscar la gent de Figueres i de l'Empordà, fins i tot al mercat, a preguntar-los quin museu volien tenir al Museu de l'Empordà.
1: Sí, el que nosaltres vam començar un procés de redacció del projecte museològic, d'explicar què volíem explicar, no? De redactar què volíem explicar, i quan ho estàvem fent vàrem ser conscients de que el que estàvem fent anava en contra dels nostres pilars fonamentals, no? El projecte de direcció que estem desenvolupant té quatre pilars fonamentals. Un és ser un museu inclusiu, l'altre un museu connectat a través de les xarxes de museus, però sobretot connectat amb els nostres públics. També ser un museu sorprenent, però sobretot ser un museu participatiu, i en aquí és on anàvem una mica en contra dels nostres propis principis, no? Llavors vàrem prescindir de tota la feina que havíem fet i vàrem iniciar un procés, això que deus tu, no? D'aquests que a vegades dius que voldran, que ens sortirà, no?, de tot plegat. De fet, nosaltres estàvem amb aquestes mateixes, ens fèiem aquesta mateixa pregunta, no, mare meva, que ens sortirà de tot plegat. I vàrem començar un procés de consulta comunitària amb focus group. Vàrem fer quatre focus group que vàrem organitzar en franges d'edat i en el qual vàrem voler que hi hagués molta diversitat representada, diversitat cultural, diversitat de gènere, tots tipus de diversitat. I vàrem treballar a partir de les ODS, dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, demanant quins interessos i quines preocupacions tenien aquestes persones que estàvem consultant. Vàrem sortir moltíssimes coses, vàrem sortir molts temes diferents, i llavors del buidatge d'aquests quatre focus group vàrem elaborar unes enquestes que vàrem a fer a peu de carrer, com tu comentaves, els dijous de mercat aquí a Figueres, anant a buscar la gent que hi havia al mercat i demanant ampliar una mica quantitativament aquests primers resultats dels focus group. Vàrem fer un altre buidatge de totes aquestes enquestes i en vàrem fer una altra, aquesta vegada una enquesta digital, que vàrem enviar a aquell públic que ja tenia una relació amb el museu, per tant, a totes aquelles persones que estaven a la nostra base de dades, i també a públic d'interès de l'àmbit de la cultura, ja siguin museòlogues, ja siguin gestores del patrimoni, persones vinculades en aquest àmbit des d'un punt de vista patrimonial, des d'un punt de vista professional o des d'un punt de vista personal. I de tot plegat en teníem un buidatge. Et seré també molt sincer, quan vaig veure aquest buidatge i vaig estar llegint els resultats, vaig creure que m'havia equivocat i vaig dir, t'has equivocat.
0: Per què?
1: No. Perquè no veia com es podia transformar aquells resultats en un discurs museogràfic. És com clar. Podíem utilitzar la nostra col·lecció per explicar tot el que havia sortit en allà.
0: És que, disculpa d'interrompir un segon, però és que, esclar, no. Una cosa és la idea que té un professional del món de la gestió cultural i de la direcció dels museus, del que ha de ser un museu, i l'altra és quan ho preguntes lliurement a les persones que hi ha pel carrer, m'imagino, no?
1: Sí, clar, les nostres preguntes anaven orientades sobre interessos i preocupacions. Les persones consultades sabien que la consulta es feia des del Museu de l'Empordà, però tampoc sabien si era per generar un discurs de col·lecció, si era per crear programes públics o quins eren els objectius d'aquella consulta a nivell més concret. Val? I llavors el que va passar va ser que varen fer una jornada, ens vàrem tancar tot l'equip del museu, els tècnics, professionals externs i els tècnics de la casa. Ens vàrem tancar a finals del mes de juliol, era just el dia abans de marxar de vacances d'estiu. I la veritat és que vaig marxar de vacances molt content perquè varen començar a sortir continguts molt interessants, peces descontextualitzades del seu context històric, que posades en un context més conceptual doncs prenien molta força, i en aquí ja la cosa va començar a prendre una mica de forma, i van veure que es podien dividir els resultats en dos grans grups d'interès, que un eren les persones i els altres eren els llocs. No? Teníem com dos grans grups d'interès i de preocupacions que es podien, tot el que ens deien aquest procés de consulta, es podia resumir en aquests dos grans conceptes, persones i llocs. I finalment vam fer ja amb aquest plantejament de persones i llocs, varen fer unes jornades de focus group amb especialistes en el món de l'art i la cultura. I varen convidar conservadores i conservadors de museus. Van venir el director del Museu d'Art de Cerdanyola, conservadora i conservador del Museu Nacional d'Art de Catalunya, restauradora del Museu d'Art de Girona, la directora del Museu Agbar de les Aigües, i llavors Ostres. També professionals independents, no? Mm-hmm. Comissaris, comissàries, historiadores de l'art vinculades amb l'Alt Empordà, artistes del nostre propi fons, i també varen convidar a joves que estaven cursant o estaven acabant màsters vinculats amb la gestió del patrimoni o la gestió cultural.
0: I d'aquí em va sortir aquesta exposició. Jo no sé si m'atreviria a dir-ne revolucionària, perquè tampoc és que conegui tan extensament el món dels museus, però que, esclar, un quan veu veure un museu, no? S'imagines, Museu de l'Empordà, bé, doncs aquí trobaràs les obres que s'han fet a l'Empordà, o de més o menys, no? I, esclar, on se les imagina això, organitzades cronològicament, o fins i tot gairebé per disciplines artístiques, i aquí, en canvi, és una altra cosa. Tens una planta que és persones i llocs de l'edifici, i la següent, que és llocs i persones. Però és que dins d'aquesta distribució, a dins de cada distribució, hi ha àrees que són verdes, verbs d'acció, que tampoc no són ni cronològicament ni per temàtica, sí, però no estan ni ordenats per res més que no sigui aquests conceptes, no? Vull dir que et pots trobar peces amb segles de diferència que estiguin de costat.
1: Exactament. Aquest també era un plantejament previ que varen posar en el nostre briefing, que varen passar a la Cristina Massanés i en Pere Parramont, que varen ser els redactors del projecte museogràfic. I això que tu estaves explicant ara mateix va ser el plantejament que ens varen fer la Cristina i en Pere quan ens varen fer la proposta de museogràfic. No? A partir de la seva proposta, evidentment, l'hem anat treballant colze a colze amb la resta d'equip del museu, perquè hi havia peces que no estaven en aquesta primera proposta, i hi havien de ser, evidentment. Hi havia peces, moltes més peces de les que cabien en els murs que teníem.
0: Això també m'ho imagino. Que, com dius, els metres quadrats que tenim són els que tenim, no? I meravelles no podem fer, tampoc.
1: Sí. No teníem prou metres, perquè el museu és petit, és un museu de petites dimensions, que té una col·lecció molt interessant, i a més, no només tenim artistes de l'Empordà, de l'Aix, de l'Alt o del Baix. No només tenim artistes d'aquesta zona geogràfica, sinó que la nostra col·lecció abasta uns 4.500 anys d'història, perquè tenim peces que són del 2.200-2.300 abans de Crist fins a peces fetes el 2024. No? Ah. Llavors tenim aquest arc cronològic absolutament inabastable, i tenim peces molt interessants, peces d'una gran qualitat, de molts anys, no? Llavors era... Digues, perdona, digues.
0: No, anava a dir això, que aquesta qüestió d'aquestes peces, això de ceràmica àtica, no?, de fa milers d'anys, però és que teniu, hi ha un vestit del segle XVIII, un vestit de dona del segle XVIII, gairebé d'aquests que te'ls pots imaginar a Versalles, estil francès, o fins i tot una làmina que és com de còmic, que està exposada també allà al costat. Vull dir que és molt divers, i tot això ho heu organitzat d'aquesta manera.
1: Ho hem organitzat amb aquests verbs, segons la proposta de la Cristina i en Pere, doncs hi ha un primer... Perquè què ens va demanar la gent? La gent ens va demanar que, o què li preocupava a la gent, doncs els interessos i les preocupacions anaven orientades cap a la diversitat, cultural, cap a la diversitat sexual i de gènere, cap a la igualtat de gènere, cap a l'emergència climàtica, no? La gent ens deia que tenia aquestes preocupacions, aquests interessos, no? Que hi havia coses que realment provocaven neguit, no? Doncs com estem actuant, com estem agredint el nostre planeta, doncs havíem de parlar d'aquests temes. I d'això també, aquest procés participatiu també va condicionar la nostra política d'adquisicions a la vegada, perquè hi havia temes que la nostra col·lecció no contemplava i que hem hagut d'adquirir peces per tal de poder desenvolupar aquest tipus de discurs, no? Mm-hmm. I això també ha sigut un procés interessant.
0: Clar. Amb aquesta qüestió, clar, m'imagino, quan fan ja les propostes aquestes, no?, la Cristina Massanés i en Pere Parramon, que a més són persones de solvència contrastada en aquest món, però és clar, després quan ho rep el director ha de prendre la decisió de tirar-ho endavant. Abans deies, quan em vaig anar de vacances aquell dia, me'n vaig anar molt content, però assumir una reforma així, i a més, tenint en compte que els museus estan vinculats a institucions públiques i, per tant, hi ha polítics al mig i que sempre amb això pot generar certes tensions, jo no sé si hi ha algun moment aquests de dir, no sé si tremolo de les cames, però haver d'assumir el repte de prendre la decisió que realment es vol fer això. Perquè, esclar, no és el camí senzill aquest.
1: No sé.
0: O no t'ho vas ni pensar.
1: Jo també. Hi ha una mica d'inconsciència més que de valentia. No, a veure, quan nosaltres tenim aquest projecte, quan el veiem i el valorem amb tot l'equip del museu, veiem que realment és molt interessant i que les nostres prèvies, el briefing que havíem fet, no, de pensar com havia de ser aquest replantejar l'exposició de col·lecció, allò sumava moltíssim més, no? Llavors, amb aquesta proposta, jo el que faig els últims anys és córrer museus i córrer universitats explicant el projecte i veient quina és la reacció que tenen les persones quan els estàs explicant el projecte. Doncs jo què sé, des de la Universitat de Barcelona, a la Universitat Autònoma, a la Universitat de Girona, a la Universitat de Saragossa... S'han fet consultes a moltes universitats i llavors s'han consultat també tècnics, professionals i direccions de molts museus, no? Des del museu, nosaltres formem part de la xarxa de museus d'art de Catalunya i, per tant, doncs, vàrem consultar molts directors i directores que estan en aquesta xarxa. Jo què sé, en Pepe Serra, del Museu Nacional d'Art de Catalunya, la Carme Closelles, del Museu d'Art de Girona, en Xema Romero, ara director dels Museus de Sitges, doncs, anar consultant i dient, mireu, tenim aquesta proposta, ostres, que xulo, no? L'Oriol Piques, també, del Museu Episcopal de Vic, i anar comentant, no? I, ostres, i anar enriquint a la vegada aquest projecte, no? Vull dir que realment la participació hi ha sigut per tots costats.
0: Eduard, hi ha algun museu del nostre país que hagi fet una aposta tan radical com aquesta que heu plantejat des del Museu de l'Empordà?
1: No,
0: o tu saps si existeix? N'has vist alguna que s'hi assembli?
1: No sé, jo recordo quan vaig anar a visitar el Museu de Belles Artes de Bilbao, que quan vaig entrar em vaig emocionar molt perquè vaig dir, ostres, és això! No? O sigui, el que nosaltres estàvem començant a treballar, ells ho havien fet amb una exposició de col·lecció que es deia Abecedario i que també trencava, doncs, una mica tots aquests, totes aquestes línies cronològiques i tots aquests aspectes més vinculats amb la història, la historiografia, la història de l'art. No? I llavors, en processos participatius sí que hi ha altres exemples per crear discursos de col·lecció, em refereixo. Sí que hi ha altres exemples, com per exemple el Museu de Glasgow, I, però clar, no és el nostre país, eh? Si em demanaves el nostre país, ara me'n vaig.
0: No, però és que era la següent pregunta, aquesta.
1: Sí, i a la Manchester Art Gallery de Manchester, doncs també varen estar fent un procés participatiu, que passa que no sé com ha acabat, perquè el director va marxar a treballar a Berlín i just a la meitat del desenvolupament del projecte, i no sé si s'ha pogut acabar executant o no.
0: A més, clar, una proposta com la vostra, una cosa que trobo que té interessant és que té un relat molt, i que pot connectar molt fàcilment amb la població local, autòctona, perquè se'n facin una idea els nostres oients, entre la llista de verbs n'hi ha un que, si en l'Empordà no podia faltar, que és esventar, que ve de vent, per la tramuntana, per raons òbvies que no cal que les expliquem, perquè això ja cal. Però és clar, són conceptes que són molt universals, i per tant Figueres, que també, evidentment, per tot l'entorn i tota la presència del que és Dalí, doncs hi ha molta circulació de gent, s'hi pot sentir atreta, però pensava jo, a nivell d'escoles, a nivell d'instituts, és un museu que ha de ser molt... ha d'obrir moltes portes a treballar en el món educatiu i social també, no? Que això també és una qüestió interessantíssima.
1: Sí, cada un d'aquests verbs ens permet obrir camins, doncs, molts, no, molts camins, no? Doncs des del desitjar, també treballem molt amb tot el tema de diversitat, doncs també treballant molt, jo que sé, amb els cossos no normatius. Al llarg de tota l'exposició et trobaràs nus masculins, et trobaràs nus femenins, però que són això que et deia, no? De cossos que no estan a la norma, per dir-ho així, no? Perquè tots els cossos són vàlids i per tant també els hem de visualitzar, no? I veuràs maneres d'estimar, doncs, molt diverses, no? Que, bueno, doncs visualitzar també aquesta riquesa en aquest sentit, no? I en l'exposició, doncs, el primer verb és el ser, i et trobes una galeria amb, bueno, moltes representacions de maneres de ser, no? Gent gran, gent jove, homes, dones, gent de la comunitat gitana, gent de la comunitat africana, gent de la comunitat de comunitats asiàtiques, una mica, doncs, que totes les persones que s'acostin al museu en algun moment es puguin sentir interpel·lades, es puguin sentir identificades a través de l'art, no? A través de la nostra col·lecció.
0: El Museu de l'Empordà ha fet un, tal com ho dèiem, jo diria que una revolució a nivell del que ha de ser un museu. Moltes vegades quan parlem de segle XXI i com ha de ser el museu del segle XXI, de seguida segurament ens vindria al cap tecnologia, pantalles, llumetes, molts leds i moltes coses així, que sí, d'acord, però hi ha una altra cosa, que és les noves mentalitats que estan emergint en aquest moment a la nostra època. A ningú se li escapa, per totes les tensions que hi ha en tots els àmbits, que vivim en una època de canvi de mentalitat, i els museus, com a bon reflex de la societat, també han de fer-se ressò del que està passant a la societat, i el Museu de l'Empordà, vaja, jo diria que ho ha complert amb escreix i que ha creat una exposició que d'aquelles que, vaja, em fa l'efecte que a més servirà de referent i influirà, i que a més farà que els empordanesos i els que no som empordanesos però que anem cap a Figueres ens estimem encara més a aquest museu que dirigeix l'Eduard Bec Vila, i que avui volíem parlar amb ell, primer per donar-li l'enhorabona per arribar sencer a la inauguració d'una remodelació, que això ja només això ja val la pena celebrar-ho, però a més per haver fet aquesta proposta tan innovadora, tan interessant i tan engrescadora. Eduard, enhorabona, de debò, i moltíssimes gràcies per haver pujat al tren de la història.
1: Al contrari, moltes gràcies a vosaltres, Xavier, per interessar-vos pel Museu de l'Empordà.
2: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. El tren de la història.
0: Avui hem començat el nostre recorregut per la història enfilats al ferrocarril de Panamà, que va unir els dos oceans. Però el somni de travessar l'Istme per mar venia de molt abans. Ja els espanyols del segle XVI havien somiat amb un pas navegable entre l'Atlàntic i el Pacífic. Vasco Núñez de Balboa va ser el primer europeu a veure el mar del sud, i Carles V ja imaginava un canal que evités el temible Cap d'Hornos. Durant segles, però, la idea semblava irrealitzable, impossible de fer. Però amb l'arribada del segle XIX i les noves tecnologies de l'època, les coses van canviar. El ferrocarril havia demostrat que travessar Panamà era possible, i aviat el món industrial va mirar de nou aquell istme com la clau del comerç global. El 1879, el francès Ferdinand de Lesseps, l'home que ja havia dissenyat el canal de Suez, per exemple, va aconseguir una concessió per excavar un canal sense rescloses obert al nivell del mar. Però el terreny era fangós, les pluges tropicals i les epidèmies de malària i febre groga van convertir el projecte en un

0: Racing Villarreal, Español Levante y además primera jornada de la Liga Hypermotion. Todo esto y mucho más en el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú con Jorge Escorial.
1: La gran banda de carrusel deportivo.
2: El que pueda, que empate.
0: Para no perderte nada, síguenos desde la aplicación de la SER. Cadena SER, número uno en deporte.
3: De momento es todo. Empieza a transmitir la SER, las noticias vuelven a las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con Almudena Lopesino.
4: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
5: Cadena SER y SER Catalunya. Més oients que mai. La cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
6: Què tal? Molt bon dia, bon diumenge a tothom en aquest cap de setmana de la Mare de Déu d'agost, amb l'activitat teatral pràcticament paralitzada al país. Les sales obertes es poden comptar amb els dits d'aquesta mà. Us proposem una mirada tranquil·la a una de les grans cites escèniques a Catalunya. Falta menys d'un mes perquè Tàrrega es converteixi de nou en la capital del teatre de carrer i ja en porten 46 anys. Imparables cap al mig segle.

0: a Tàrrega tenim la directora de Fira Tàrrega, directora artística, l'Anna Giribet. Com estàs, Anna? Bon dia.
1: Hola, bon dia, bon diumenge a tothom.
0: Escolta, què està passant ara al poble a 4 setmanes d'engegar, bé, a banda de la calorada que deveu tenir a sobre?
1: Sí, la calor ha acusat molt aquests dies i si algú ve ara aquests dies a Tàrrega no trobarà cap moviment especial, perquè de moment estem fent feina interior, interna, de logística, de planejament, però d'aquí a 2 setmanes la ciutat ja es començarà a transformar i a començaran a aparèixer escenaris, grades, i les ciutats i els veïns es començaran a preparar per aquesta gran cita que comentaves a la presentació del 10 al 10 de setembre. Llavors sí que del 10 al 13 la ciutat canvia completament els seus usos, la seva dinàmica, la seva olor, el seu tarannà, i preparem per acollir a tota la gent i tots els professionals que ens visitaran.
0: Clar, Anna, i es pot sorprendre encara més amb els espais d'exhibició en aquest cas, no? Diguem llocs meravellosos de Tàrrega on heu portat el teatre, i no sé si aquest any hi ha alguna novetat.
1: Mira, han portat el teatre a piscines municipals, han portat el teatre a pobles superpetits del costat de Tàrrega, han portat el teatre a terrats. I aquest any hi ha una novetat, una companyia que farà el teatre dintre d'una església, una església petitona que tenim al centre de Tàrrega, però és que, a més, aquesta església es recobrirà d'un globus inflable i la peça passarà a dintre de l'església i a dintre de l'inflable. Per tant, jo diria que a nivell d'espai no convencional d'aquesta edició, aquest potser és el que té més atractiu.
0: Fareu volar l'església com a la casa d'Up, la pel·lícula aquella d'animació?
1: Correcte, correcte. Imaginació al poder, sempre.
0: Ho deies, del 10 al 13, aquest any. I l'enllaço amb la calorada que et demanava al principi, perquè, clar, tal com tenim el clima de canviat, és probable que aquestes temperatures extremes es vagin allargant en el calendari. Us comença a preocupar, els organitzadors d'espectacles a l'aire lliure? Comenceu a pensar-hi, pensar en mesures?
1: Sí. De fet, fa anys nosaltres, no només nosaltres, sinó que aquells festivals situats al sud d'Europa, i comencem a planejar coses. Les coses més bàsiques, des de planejar uns horaris d'actuació que puguin començar més tard i que evitar les hores del migdia i de calor, o sobretot a l'espai públic intentar posar ombracles, repartir punts d'aigua a tota la ciutat. Hi ha coses de logística que cada vegada les has de tenir més en compte, sobretot els horaris d'actuació. Aquí a Tàrrega penseu que entre les 12 a la 1 del migdia fins a les 5 de la tarda, si és un any que fa molta calor, doncs la gent no té ganes tampoc de passejar-se amunt i avall. Llavors intentem evitar aquests horaris i allargar-ho després cap a la nit, que és quan arriba la marinada, i és quan aleshores tant els artistes com el públic poden gaudir millor dels espectacles. I això ho tenim molt en compte, perquè en alguna ocasió ens ha passat, no? Doncs que algú li agafa un cop de calor, o que un artista de circ, que és superimportant, doncs evitar, perquè fan moltes coses d'exercici físic, de demanda física, doncs clar, evitar que li vagi el sol al mig de la cara, no? També per un tema de seguretat. S'estan avançant molt en temes d'estructures, en temes d'humidificació, per tal de millorar la recepció i la comoditat, però hi ha una cosa que es diu canvi climàtic, que això no, quasi bé ja no ho podem aparar, i per tant, clar, ens urgeix molt col·lectivament doncs trobar alternatives. Alternatives.
0: Potser les dues senyores plantades en dues cadires al mig del camp els hauríeu d'haver posat un parasol. Són aquestes dues àvies assolellades que protagonitzen el cartell del Fira Tàrrega d'aquest any. Escolta, d'on heu tret aquestes models i què representen, no? Quin missatge?
1: Doncs mira, les dues models estupendes són d'un dels pobles del municipi de Tàrrega, que es diu Talladell. És un poblet petit a res, a 500 metres de Tàrrega, bonic, preciós, molt exòtic. Són dues veïnes que els van proposar de participar i van dir que sí directament, i representa una mica sortir a la fresca, disfrutar de l'espai públic. Elles, si us hi fixeu al cartell, porten uns auriculars, que és una cosa que en els últims anys, pel que fa a les arts de carrer, ha sigut una tendència molt, molt, molt comuna. I llavors és això, doncs, passar temps conjuntament en un espai que és el territori, que és un tros, no és un camp, que ens reivindica molt com a Targa i el seu paisatge. I llavors una mica això, no? També la generació d'aquestes dones, que també vol dir, doncs, que totes les edats hi són benvingudes al carrer, doncs una mica englobar tots aquests valors.
0: Prendre la fresca és un acte revolucionari, diu el nostre crític teatral Oriol Puigtauler. Suposo que el devies llegir al seu article al Núvol, també col·labora amb nosaltres aquí al programa. Sí, sí. Jo ho comparteixes? Jo és que cada vegada ho veig més clar.
1: Sí. Jo l'aprenc molt, la fresca. No? Jo soc d'un poble que es diu Vilanova de Bellpuig, aquí al voltant de Targa, i encara hi ha l'acostum, sobretot aquests dies tòrrids d'estiu, de sortir a la fresca, de treure la cadira i parlar amb els teus veïnes i veïns, i és una cosa molt revolucionària, perquè al final no estàs consumint...
0: No estàs enganxat al mòbil.
1: Correcte. Consumeixes d'una altra manera, no? Consumeixes veïnatges, consumeixes el temps d'una altra manera. Veus els nens que corren amunt i avall, les padrines que passegen, la gent que es va comprar un gelat. És molt bonic. I és una reivindicació que sembla que es perd una mica, però que s'ha de tornar a posar de tendència, això.
0: Un altre element revolucionari podria ser el vostre eslògan d'enguany, que és celebrem, tot i que tinguem el món com el tenim, ple de desgràcies, o potser per això.
1: Correcte, una mica les dues coses que comentes. L'any 1981, que és l'any que es va crear la fira, l'esperit de la fira ja va ser la celebració, va sortir en un moment on se sortia del franquisme, on hi havia necessitat de sortir al carrer, llibertat d'expressió, i era un moment de disbauxa, de celebració i de sortir amb tothom, igual si és un altre, si no és com tu, però de sortir i reivindicar-se. Aleshores, en aquests temps de temps convulsos, de guerres, de feixismes, de temes molt, molt, molt importants socialment, climatològicament, doncs he pensat que, ostres, la fira continua sent una bombolla per poder celebrar, i ara més que mai hem de sortir, reivindicar que el carrer ha de ser per tothom, que cadascú ha de tenir el seu lloc, que tot i ser diferent que els altres, ens posarem d'acord per anar a disfrutar d'una mateixa experiència, i volem posar valor a això, a aquest celebrar conjuntament, no només festiu, no? Sinó també celebrar la diferència, celebrar la vida, celebrar el baixar revolucions, celebrar, però amb moltes excepcions, i sobretot això, una celebració que sigui de tots i de totes.
0: Fira Tàrrega 81, Anna Giribet també del 81?
1: Correcte.
0: Sou germanes bessones, la fira i tu, eh?
1: Som paral·leles, tot i que jo als meus inicis no la vaig poder disfrutar.
0: No m'hi duien,
1: i la memòria tampoc no la tinc tan bona jo, no? Però sí, som una generació, la del 81, que vam néixer justament en aquesta època que comentava abans, era època que artísticament hi havia moltes coses per descobrir, hi havia camp per córrer, i artísticament van passar coses meravelloses en aquelles primeres fires. Jo no ho he viscut, però tothom que m'ho explica, la gent se sorprenia cada vegada, perquè sortien els comedians en un lloc, ara la Fura dels Baus proposaven una altra cosa, i tot era nou. No teníem tantes coses com per descobrir amb els mòbils, no? Allí érem més verges artísticament parlant. Llavors la sorpresa era un altre calibre.
0: Sí,
1: aquest any també tindrem sorpreses.
0: Oh, i tant, després en parlarem. Després, pam a pam. Escolta'm, la teva afició al teatre no es va forjar, per tant, a Tàrrega, anant-hi allà, o no només. És una història que té més a veure amb els professors, els mestres, que tenim la sort de trobar-nos al col·legi. En el teu cas va ser així, eh?
1: Va ser així, mira, al col·legi, però també a Vilanova hi ha una associació cultural que fem sardanes, fem caramelles, i es feien els pastorets, els típics pastorets de Josep Maria Folch i Torres. Allà va ser com vam poder començar a trepitjar una mica d'escenari i començar a disfrutar d'aquests personatges i d'aquesta tradició. I després, de més gran, a l'institut hi havia una assignatura que era teatre, i tenia un professor que es deia Joan Cornudella, que també era professor de literatura catalana i que ens va fer descobrir, ens va fer disfrutar altres maneres de fer teatre, clàssiques, més no convencionals, i va ser una porta d'entrada. I després, amb el Jordi Duran, que és l'exdirector de la Fira, ell portava un grup de teatre amateur, i allà ja va ser l'entrada i el descobrir d'altres maneres de fer, i va ser preciós. Però sí, la educació o viure en un entorn on he tingut la possibilitat de que es feien aquestes activitats, doncs m'ha permès doncs seguir aquest camí. Seguir aquest camí.
0: Sí, però que curiós, quan reviso la teva biografia sempre em crida moltíssim l'atenció que no dediquessis, no sé, al teatre professionalment, sinó que triessis l'economia. En una altra vida
1: Correcte.
0: Estudiessis economia.
1: Sí, de fet l'economia i la vessant comercial me ve molt també del tema familiar.
0: Ah, sí?
1: Les meves dos padrines, una va posar una carnisseria, la besàvia va ser la ment pensant per desenvolupar una carnisseria en uns moments molt complicats, i de la part materna va ser la meva padrina Ramei, que també va posar un negoci de queviures. Per tant, tota la part comercial també ens ha travessat, no? I han sigut les dones que han pres aquestes iniciatives familiars, que ara potser costuma ser més normal, però en aquells temps era una mica més poc usual, diguéssim.
0: Sí, sí, sí. Poc usuals també les gestores culturals al cap d'institucions importants, però cada vegada més, i això també és una cosa que s'ha de fer notar. Anna, i ara et pregunto, i ens posem una mica més seriosos, com a economista i gestora cultural, justament, els números han de sortir a la cultura sí o sí, sempre, o ha de ser deficitària, per definició? Sostinguda en part amb l'ajut públic o patrocinis?
1: Hi ha d'haver de tot. Hi ha d'haver propostes o esdeveniments que defensin a algunes propostes artístiques o algunes disciplines que han de ser o que no poden no ser deficitàries. Per exemple, em poso al cap ara el món de la música clàssica i les orquestres simfòniques, no? Tota la despesa que això ocasiona, difícilment en un àmbit privat ho pot solucionar, no? Llavors, hi ha àmbits que això és molt clar, i en altres àmbits que poden tenir ingressos que venen de lo privat, perquè hi ha moltes empreses també des de lo privat que volen i que els agrada contribuir en el fet cultural. Llavors, penso que són equilibris. Hi ha aspectes de la cultura que seran més deficitaris perquè així ha de ser, i n'hi ha d'altres que hem d'intentar que tinguin doncs un equilibri financer més ergonòmic. Llavors, hi ha d'haver una mica de tot. O sigui, t'estic responent i no responent a la
0: molt
1: vegada.
0: Molt salomònicament.
1: M'entens?
0: Molt diplomàticament. No,
1: sí,
0: però,
1: correcte. No, però per exemple,
0: sí que ens posem posada... Digues, digues.
1: No, però, per exemple, la dansa contemporània, no? És una disciplina que no és fàcil, que s'ha de poder crear un hàbit per poder-hi arribar, per poder-hi entendre o disfrutar-la. Llavors, la quantitat de públic que tingui la dansa contemporània segurament serà menor que la quantitat de públic que pugui tenir una proposta de text de comèdia, i això és molt evident. Per tant, és necessari invertir recursos en la dansa contemporània per equilibrar una mica. Llavors, no són respostes taxatives, clar, sinó que hi ha d'haver també sectors que s'han d'anar adaptant i s'ha de saber llegir-ho.
0: Però sí que ens podem posar d'acord que cal democratitzar cada vegada més la cultura, no? Es parla molt dels drets culturals i abaratint entrades, per exemple, fent-les més assequibles, doncs ho permets, no? Que és el cas de l'edició d'aquest any, he llegit, no? També amb la implicació de l'Ajuntament, dels pressupostos municipals, crec que això, que hi haurà més entrades gratuïtes i s'han pogut rebaixar els preus.
1: Correcte, ho has dit molt bé. I les arts de carrer, ara parlàvem de diferents sectors, disciplines, etcètera. Les arts de carrer són les arts més democràtiques perquè passen al carrer i, per tant, dona l'oportunitat que moltes vegades la gent per primera vegada descobreixi el que és el circ o què és el teatre o què és la dansa, i per tant posar facilitats perquè la gent s'apropi, això ens va bé a tots. Això va bé perquè després un agafi l'hàbit i pugui anar al teatre, o un agafi l'hàbit i pugui anar a la biblioteca, etc. Vull dir, és una plataforma de descobrir diferents arts. Aleshores, aquest any l'Ajuntament ha fet una aportació extra justament per reivindicar aquesta democratització. I ens trobem que un 60% de la programació de la fira és gratuït. Per tant, ja no hi ha una barrera econòmica que a vegades podria tirar endarrere famílies que són numeroses o famílies que no tenen els recursos per poder anar al teatre o per poder anar a descobrir el circ. Per tant, és superimportant, com comentaves, els drets culturals que puguin arribar a nivell cultural a tothom. I no només arribar com a públic receptor, sinó també que puguem, com a públic, disfrutar de la creació, que és una de les grans ingredients també de les arts de carrer, que la manera en què algunes de les peces de carrer estan formades necessiten de la participació, de la vinculació del teixit i dels veïns i de les veïnes. Llavors, les arts de carrer, a més, doncs, abracen a la gent que vol participar en aquests espectacles, i això és meravellós per crear vincle i perquè al final l'esdeveniment en el teu territori, ciutat, municipi, acabi sent rellevant.
0: Estem fent Tot és comèdia amb la directora artística de Fira Tàrrega, Anna Giribet.

0: Ara citaves els veïns i quina meravella això que els veïns obrin literalment les seves cases a la gent de la fira, no? Els artistes, els professionals, evidentment no, un poble petit com Tàrrega no hi ha allotjament suficient per rebre més d'un miler, no? de professionals.
1: Correcte.
0: Sí.
1: A data d'avui ja tenim un miler de professionals registrats i, com bé dius, una ciutat que està al llindar dels 20.000 habitants no té capacitat per tenir una oferta hotelera que pugui acollir 1.000 professionals i després hi ha tots els artistes i tota la gent de públic que ve. Per tant, des de l'inici ja es va aprendre que de la necessitat se va fer una virtut i es va aprendre aquesta iniciativa, no? Que veïns i veïnes de la ciutat de Tàrrega poguessin obrir les seves cases i a través d'una taxa pública doncs, poguessin acollir professionals. I això crea relacions.
0: Clar, jo et volia demanar per això.
1: De
0: relacions, o sigui, que perduren. Pensava perduren. Fins i tot vocacions, no? Els més petits. Dius, ostres, cada any veuen els de la faràndula, no? Que els arriben a casa, als carrers.
1: Correcte.
0: Dius, jo vull ser com tu, jo vull fer com tu.
1: Correcte, és una manera de descobrir que la cultura doncs, és un ofici, que també hi ha gent que es guanya la vida en la cultura, que és molt important en l'aspecte de la indústria, i de l'altra també són aquells programadors que et venen, per exemple, d'Estocolm i que descobreixen la veïna Carme que viu en aquell pis i que cada any vol anar amb la veïna Carme. No? Llavors això es creen unes relacions i una manera d'habitar i de viure la fira que la fa experiencial. I això jo penso que també és una de les característiques de la fira. Necessitem sempre més cases i els veïns de Tàrrega responen superbé a la demanda que fem sempre.
0: Però quines relacions s'han creat? No sé, aquests d'Estocolm que conviden a la veïna Carme a que els visiti? O...
1: Mira, per exemple, l'altre dia estava al Festival Grec amb una companya que ve de Corea i ha vingut diverses vegades a la fira i em diu, ostres, jo un any vaig estar allotjada en una casa i després vaig anar a una de les activitats professionals i vaig veure que la persona que parlava era l'alcaldessa i era la dona que m'havia acollit a casa meva. Diu, clar, per a mi va ser tot un honor que sense saber-ho estigués allotjada a casa de l'alcaldessa. Pues, a partir d'aquell any, doncs, sempre s'ha creat una relació de vincle, de connexió, d'entendre d'altres cultures, altres maneres de fer. Hi ha programadors que sempre van a una casa perquè, jo què sé, per posar un exemple, perquè hi ha una piscina, els hi va molt bé al migdia passar a la piscina. S'han creat relacions i vincles que són, bueno, que són meravelloses i formen part d'aquest univers de Fira Tàrrega.
0: I a ulls d'aquests professionals d'arreu del món que venen aquí a Tàrrega, Catalunya és una potència en arts de carrer?
1: Indiscutiblement. Sí, Catalunya fa molts anys que per la seva manera de fer, mediterrània, de viure, de disfrutar al carrer, doncs ja va posar sobre el carrer companyies que van marcar tendències. Estem parlant doncs, amb els comedians, el 81, que inauguren la fira i que posen una manera de fer que després podem veure també en els Jocs Olímpics. La manera de artísticament de crear les companyies catalanes ha fet que a data d'avui siguin les reconegudes a nivell de prestigi a nivell mundialment. Allà on es parlen de les arts de carrer, Catalunya sempre té referents. Parlava de companyies històriques, però actualment hi ha companyies de circ de teatre que són reconegudes i que estan com a la Champions League de les arts de carrer. I això és fruit de... Digues.
0: No, digues. Acaba.
1: I això és fruit de la inversió també de les administracions, això és fruit del propi sector, de saber transmetre la creació de generació en generació i de que els pobles i ciutats de Catalunya doncs, programin aquestes arts de carrer. Llavors, una mica tot, sempre volem més, però tot això ha fet que hi hagi un caliu creatiu aquí, que és una manera de fer i d'encarar el carrer, que és molt únic i molt nostre.
0: Podem sentir el so d'un dels espectacles d'una d'aquestes companyies de prestigi internacional catalanes que, a més, seran els encarregats de l'espectacle inaugural de l'edició 2026, Kamchatka.
1: Kamchatka.
0: Persones escorredisses amunt i avall. Kamchatka aborden, a més, un tema tan present com les migracions. Digue'm coses d'aquesta colla, va. I què us han preparat, Anna?
1: Els Kamchatka és una d'aquestes companyies que comentàvem abans de referent internacional. Ells, la gran característica és que des de sempre, fa entre 15 anys, que sempre han abordat el tema de la migració en les seves creacions, sempre. Totes les peces les han estrenat aquí a la Fira, vull dir que ens les sentim molt nostres i hem creixut plegats. I són molt valents i, malauradament, ara més que mai, la temàtica que aborden és, no, de tremenda actualitat amb tot el que està passant a les fronteres, en la gestió europea de vides humanes. I, per tant, ells parlaran d'aquest concepte una vegada més, però tenien ganes de fer-ho en un gran format. En les últimes propostes seves s'adreçaven només a una quantitat de 70-80 persones i ara, des de fa 3 anys que investigaven en aquest gran format, perquè tenien ganes de que el missatge arribés a milers de persones. Un missatge també de celebració, un missatge dur però amb aire d'esperança, que el que vol és retre un homenatge a aquelles persones que pel que sigui han de marxar del seu lloc d'origen i han de marxar sense saber allà on aniran. Llavors és una proposta de gran format immersiva, que no estem acostumats a veure grans formats immersius, per tant, aquí tenim innovació d'una companyia catalana que proposa un repte artístic important. S'estrenaran d'aquí una setmana a un dels festivals de més reconeixement a nivell internacional, que és el Festival d'Orillac de França, i això ho han fet conjuntament amb ells, i després els podrem veure aquí a la Fira. Per tant, això és una proposta que sempre dic que s'hi ha d'anar, s'hi ha de ser, s'hi ha de participar.
0: Mm-hmm. Però, clar, acostumant a moure grups petits, no? Qui ha estat o qui ha vist un dels seus espectacles, aquí mouran centenars de persones, o sigui, serà el mateix format o una història diferent, o ja ens ho trobarem. Sorpresa, sorpresa.
1: Mouran milers. La idea és moure milers de persones, wow. D'acord? La idea, fins allà on us puc explicar, la idea és que serà un espectacle circular i al centre hi haurà com un element gros d'on passaran coses i llavors la gent, doncs, d'alguna manera viuran la creació de manera immersiva amb coses que aniran desgranant. Hi haurà música en directe i és una peça que s'adreça a tota tipologia de públics. Vull dir que tothom hi és benvingut. Hi haurà una participació de gent d'aquí de Targa entre 80 i 100 persones que en algun moment faran accions inesperades. Per tant, una proposta innovadora, immersiva i sorpresiva i necessària.
0: Molt bé. Doncs és un d'aquesta seixantena d'espectacles. Clar, arriba el moment, o seguim amb el moment que menys us agrada als directors artístics, que és el de triar. Però, evidentment, tenim el temps limitat. Jo et deixo anar, vaig apuntant algunes coses que he vist. Per exemple, he vist dos artistes ballant amb bosses quadrades de riders, de repartidors.
1: Correcte, una companyia basca, ells, els Ercha, és una peça sobre les explotacions laborals, una dels imperdibles, també.
0: Molt bé, dansa amb castells humans, amb els castellers, dansa.
1: Dansa amb castells humans i una mica de circ. Això és una peça del Marc Fernández que es va produir amb la Plataforma d'Arts de Carrer, una peça de plaça, una peça identitària, una peça divertida, on acabarem tots fent pinya. I hasta aquí puedo leer.
0: I sempre hi ha una primera vegada, i en aquest cas s'estrena una companyia d'aquí de la Terra, de Cervera, Urko Masinen, que és aquesta maquinota. Correcte. Que han col·locat a sobre d'un... Això és un Seat 127, no? Com el que tenia el meu tiet.
1: Això és patrimoni històric, això és patrimoni històric. Aquests nois de Cervera, es diuen Urko Maskinen, estrenaran una peça de teatre de carrer. Són 5 nois talentosos, molt, que fan una peça itinerant sobre la migració, en aquest cas dels ocells, de les aus, amb molta màgia, amb molta poètica, i que un dels seus referents són els Kamchatka. Per tant, aquí tenim transmissió creativa, que uns influencien els altres, inspiren els altres. També jo m'atreviria a dir a la gent que s'apropessin a descobrir els Urko Maskinen.
0: I un parell de cosetes més de cartell. Aquí t'ho deixo tu. És a dir, què no ens podem perdre de teatre familiar aquest any?
1: Mira, de teatre familiar hi ha tota una secció molt important i destacada, però com que els petits de la casa també es mereixen tenir experiències teatrals, jo els hi proposo que vagin a veure Els Pagans. Els Pagans és una companyia que proposa una peça només per 20 nens i 20 acompanyants adults, on barrejaran algun dispositiu electrònic i les males herbes. I a partir d'aquí, que descobreixin.
0: I de les companyies internacionals que abans citaves, Corea, crec que la de més lluny és de Corea del Sud aquest any?
1: Corea del Sud ens ve una peça que es diu Wasak. És una peça a cavall entre el circ i el breakdance, amb uns llistons de fusta, una peça circular, molt divertida també per a tots els públics. Però per a aquells que busquin aquelles coses una mica més rarunes, que no acostumen a veure la cartellera barcelonina o catalana, jo els invito a descobrir el Focus in Situ. El Focus in Situ és una xarxa europea de la qual formem part i que presentem 7 coproduccions, 7 artistes europeus que per primera vegada presentaran peça a Fira Targa. I són propostes amb formats molt divertits, molt diferents. Per a aquells més curiosos anars de carrer, els invito a navegar per aquestes propostes.
0: Anna, tinc un problema.
1: Ho vols veure tot?
0: Ho vull veure tot.
1: Com, pues vine,
0: com
1: home,
0: ho fem?
1: Vine.
0: Però com ho fem? Clar, també no ens podem desdoblar, no? Què recomanes tu? Què recomanes, no? La gent que ens estigui sentint i que... Això, no es vol perdre res del
1: cartell. Jo recomano que hi ha 56 espectacles, que això, com bé dius, és impossible. I cadascú té els seus propis gustos. Llavors, al nostre web de la Fira hi ha un apartat on tu pots clicar segons el que t'agradi i és un buscador on et va proposant les peces que segons aquest criteri tu estàs buscant. Uh-huh. Si tu tot el que és teatre infantil no t'interessa, doncs tot això tu pots estalviar. Si tu, per exemple, el circ et xifla, doncs fiques circ i et surt directament totes les propostes relacionades amb el circ. Jo sempre dic que s'ha d'intentar veure aquí el que no podràs veure després durant la resta de l'any, com a mínim, no? Si ets una persona que t'agrada participar, doncs fica públic actiu i et sortiran totes aquelles peces on hauràs de participar. Si tu ets més clàssic a nivell d'activitat i el que vols és asseure't en una butaca i vols text, doncs posa això, teatre de text, i també t'ho trobaràs. Vull dir que com que sortosament cadascú de nosaltres és diferent i té uns gustos diferents, aquí, al buscador, jo penso que és una bona eina que ens pot ajudar a seleccionar entre aquest maresme de propostes.
0: L'Anna Giribet és l'única que s'ho ha vist tot, perquè, clar, per programar Fira Tàrrega s'ho ha de veure tot, i ja, jo t'imagino voltant... tu deus agafar l'avió bastant sovint durant l'any.
1: Sí, intento també agafar-lo per moments indispensables, no? Intentar baixar una mica el ritme, però sí, ens toca viatjar...

0: turistes perquè és la nostra responsabilitat i passen moltes coses interessants a tot arreu. Però, bueno, com que per aquí també a Catalunya passen moltes coses, també moc bastant per aquí a terres catalanes.
1: Dic avió, però també es pot viatjar en tren, I també es pot ser sostenible. Sobretot per Europa, també. Clar, si has d'anar a veure una companyia a Corea del Sud, malament rai.
0: Llavors, igual arribo el mes següent, però bueno.
1: Correcte. A veure, i acabo ja. Aquest any, Fira Tàrrega, la Diada cau al bell mig. No sé si són especials, Fira Tàrrega.
0: Estem acostumats a que la Diada, com que sempre Fira és el segon cap de setmana de setembre, acostuma, o un dia és el primer dia que engega la Fira, o l'últim, estem acostumats. Aquest any cau especialment bé, perquè el divendres és 11 de setembre i és festiu, i això fa que molta gent pugui venir a Tàrrega el dijous a la tarda vespre, i això és meravellós, perquè llavors tenen tres dies intensos per bufetejar-se de teatre, i això és meravellós, saps? Vull dir que caigui el segon dia ens va bé a tots.
1: Molt bé, doncs nosaltres no podrem anar-hi perquè treballem els caps de setmana, però, bueno, tenim algú...
0: Però us ho explicarem.
1: Exacte, ens ho explicareu vosaltres, i sobretot el nostre crític teatral, el bon amic Oriol Puigtauler, que ell no es perd cap Fira Tàrrega des de fa tantíssims anys.
0: I acabem... I tant, és un expert.
1: I tant. Acabem amb la música de piano d'un dels espectacles que es podrà veure o recuperar, que és l'últim que ha fet la companyia de la Vera Ocendoya. També, això, hi ha molts espectacles que nosaltres hem anat seguint durant la temporada. Vam tenir aquí amb Pere Faura, amb el Mètode Rosa, també la grandíssima cupletista Glòria Rivera amb el seu Bomba.
0: Hombre.
1: I tot el que ens ha explicat i tot el que hi ha en aquesta edició 2026 de Fira Tàrrega, la seva directora Anna Giribet. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la Fira.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per invitar-nos en aquesta fabulosa secció. Moltes gràcies.
1: Adéu.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Una cigarreta, o un bosc cremant, una barbacoa, o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
0: Tot és comèdia.
3: No esperava una noia tan bonica.

0: Cinquena ja?
1: Sí.
0: Mare meva, la pila arriba a la lluna.
1: Sí, sí, bàsicament. A vegades penso que se m'acabarà algun dia els llibres, però clar, van sortint, van apareixent, i tinc el drive, tinc una llista de propostes seccions.
0: Ah.
1: Que està allà, no? I de tant en tant vaig traient, sí.
0: Diguem-ho així, ara que ens escolta la gent, que també ens fa propostes d'entrevistes, de tant en tant.
1: Sí.
0: També tenim una
1: no
0: llista...
1: Cas.
0: Sí, home, sí. Ara parlàvem amb micròfon tancat d'un candidat, d'un bon
1: sí.
0: candidat,
1: sí, sí, sí.
0: que a més d'escriptor és músic, sobretot el coneixereu
1: sí.
0: per ser bon músic, no direm res més.
1: No, per si de cas.
0: Per cert, també hem parlat de Fira Tàrrega, jo li preguntava, hi has anat mai? I aquí m'has deixat mort.
1: Sí.
0: No has anat mai a Fira Tàrrega, 41 edicions.
1: Exacte.
0: No, perdona, 46 edicions.
1: Jo recordo quan feia teatre, que jo havia fet teatre, que em feia molta il·lusió, sempre era jo d'ostres, pujar, però considero una cosa, que jo faig anys el 10 de setembre i després ja l'11 de setembre, i clar, són dies complicats per mi, i algun dia hi pujaré.
0: Home, i tant. Bé, doncs Marta acaba avui amb... No lectures d'estiu,
1: no.
0: precisament.
1: Jo mai faig aquestes coses.
0: Si n'heu anat seguint. Amb un tema tristament d'actualitat, no d'ara, no de fa 2 anys, no de fa 3 anys, sinó de fa mig
1: dècades,
0: segle,
1: sí.
0: dècades i dècades. Justament aquest cap de setmana s'ha estrenat als cinemes una gran producció sobre la història de Palestina, el 36, que ho recomanem molt. I mira, ha coincidit?
1: Sí.
0: Comencem?
1: Sí, anem a parlar de Palestina.

0: ara que et gires.
1: Aquí seguim en directe a la 1 i 38 minuts a la sèrie Ser Catalunya, fent tot és comèdia, i ja sabeu que a l'agost i al juliol, a l'estiu, Marta Cava prolifera. Com estàs, Marta? Bon dia.
2: Bé.
1: En el millor dels sentits.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Amb la pila de llibres que no para de créixer. Ja en portem com 3 o 4 anys, eh?
2: Crec, no, l'altre jo vaig comptar, al setembre serà cinquena temporada. Sí.

0: Com sempre, una mica de tot. Començarem per ficció?
1: Exacte. No, és no ficció.
0: Ah, és no, no ficció.
1: És un llibre, diguéssim,
0: doncs
1: testimonial.
0: Sí,
1: sí, sí, sí. Aquest llibre es diu Algun dia tothom hi haurà estat en contra. Està escrit per Omal El Akkad i l'edita l'altra editorial amb traducció de Mercè Obac. M'agrada molt perquè fa un joc amb la coberta, perquè agafa un fragment del text que hi ha dintre i es veu en lletres més, diguéssim, amb negreta, algun dia, i després amb lletres més de color gris i més petit, quan ja no sigui perillós, quan dir les coses pel seu nom ja no tingui conseqüències, quan sigui massa tard per exigir responsabilitats a ningú, i ara torna un altre cop al negre i destacat, tothom hi haurà estat sempre en contra. Val? A veure, és un llibre sobre Palestina, sí, però és un llibre sobre moltes altres coses. Mm. Altres conflictes que hem viscut, altres situacions, altres problemes de la nostra societat, i és d'aquests llibres que costa molt de parlar, perquè hi ha molts temes, moltes coses, ja fa, no sé si un parell d'anys que me'l vaig llegir, i clar, no el tinc del tot fresc, però vaja, anem a intentar resumir-ho, val?
0: I no és relativament gran.
1: No, molts temes, però
0: llarg, extens, vull dir.
1: Em sobte que no hagis destacat una cosa, sempre destaques dels llibres que porto, que és, té molts pòstits, Marta, sí.
0: Doncs sí, té com 50 o 60 pòstits.
1: Sí, sí, sí, té moltes idees interessants. A veure, Omar El Akkad és periodista egipci, val? Ell ens va explicant que, per coses de la vida, ha voltat molt pel món, ha viscut en diferents països, i clar, a partir de les seves vivències personals, comença a vestir una miqueta el llibre. Jo he de confessar que quan algú comença un llibre explicant la seva vida, i no és el tema principal, diguéssim, fa una miqueta de mandra.
0: Grinyola.
1: Però està fent bullir l'olla. Està escalfant una miqueta l'ambient per explicar-nos, quan després ja comença, tot el tema. Val? Ell parteix dels bombardejos a Gaza l'any 2023, val? Però el que vol destacar, sobretot, és com s'ha informat i s'ha tractat tot el genocidi a Palestina d'aquelles dates, però també des de molt abans. Val? I ho fa també parlant d'això que deia abans, no? D'altres conflictes i d'altres situacions que s'han viscut al llarg del temps. És un llibre sobretot sobre el món del periodisme i la cultura, perquè ens parla del llenguatge i la comunicació. És a dir, moltes vegades el que diem, on ho diem i des d'on ho diem és important, i que un titular, depèn de com el plantegis, pot arribar a fer molt més mal que una arma. Val?
0: Aquesta és la teoria de l'autor.
1: Exacte.
0: Que és Omar El Akkad.
1: Sí, a vegades s'aprofita els titulars per deshumanitzar, per relativitzar. Ara estava revisant fragments de llibres, no? I a vegades no es parlava de detencions, vull dir, això en altres situacions, no es parlava de detencions il·legals, sinó de gent que estava retenida en un centre, no sé què, dius, no? Aquesta persona està detinguda il·legalment i s'ha de dir les coses pel seu nom, no?
0: Un altre sinònim de detenció il·legal seria segrest.
1: Exacte.
0: Per exemple.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, no? I han passat moltes coses després de la sortida del llibre, que segur que si algú hi torna ara li farà pensar, no? I sobretot ens convida això, a part de defensar el llenguatge i la comunicació i que hem d'utilitzar i dir les coses pel seu nom, també ens convida a no deixar de parlar d'aquests temes. Clar, l'altre programa que tenim és que l'actualitat va tan ràpida, tenim tanta informació, tantes coses, tantes denúncies, tantes injustícies, que a vegades els temes queden enrere, no? Recordem quan estàvem parlant de la guerra a Ucraïna. I ara és, de tant en tant, si potser estàs mirant les notícies i hi ha hagut un bombardeig i hi ha una altra notícia, no? I clar, no tenim temps ni de pair això, però això no vol dir que haguem de deixar de parlar del tema, ni de protestar, i de fer, sobretot, coses a vegades petites, no? Allò que a vegades semblen simbòliques, que semblen irrellevants, no. Fem-ho i, sobretot, no deixem de dir les coses pel seu nom.
0: Doncs interessant, a priori, aquest llibre del periodista egipci Omar El Akkad, Algun dia tothom hi haurà estat en contra, que aquí, i en català, amb traducció de Mercè Obac, ha publicat l'altre editorial. Més llibres avui sobre Palestina, amb Marta Cava.

0: Què tenim un dia en la vida de Beth Salama?
1: Ojo una cosa, aquesta cançó, Manu Chao. A vegades se'ns oblida i quan estava preparant la secció dic, vaig a buscar a Google si Manu Chao té alguna cançó sobre Palestina i res, 5 segons, i me la va trobar, dic, perquè és una persona que sempre ha estat molt compromesa.
0: Ui, tant.
1: Em sembla una cosa del passat, però, home, musicalment, en el seu moment va ser una persona important i des d'aquí volia reivindicar-lo i també treure-li una miqueta aquesta pàtina de hippie i de dallonses. Parlem ara del llibre Un dia en la vida de Beth Salama, anatomia d'una tragèdia a Jerusalem. L'edita Periscopi i la traducció és de Pau Gros. Va rebre el Premi Pulitzer l'any 2024. Si us agrada l'estil dels llibres de Patrick Radden Keefe i de Leila Guerriero, allò que són periodistes...
0: Sí,
1: que
0: i sí.
1: Sí, doncs tindrem nou llibre de Patrick Radden Keefe d'aquí poquet, vaig veure. Doncs això no, són periodistes que saben narrar més enllà de, o sigui, tota la informació periodística, saber fer una crònica periodística, saben narrar una història, no? Perquè una persona es podia... Jo al principi, quan vaig agafar el llibre, em pensava que seria una història de ficció i després vaig veure que no, que era real, no? Però t'ho narra d'una manera que sembla que sigui una història real, no? De ficció. Tot comença amb un accident a un autobús a una població que es diu Java, que em sembla que està a Cisjordània, que estava ple de nens que anaven a l'escola,
0: no, recordo
1: sí.
0: Un fotimer de morts.
1: Doncs bàsicament ens parla d'això, no? I el que fa és que sota aquesta aparent desgràcia, no? Un accident d'autobús a qualsevol banda és una desgràcia i li pot glaçar el cor, sobretot si estava ple de nens petits, aprofita per a poc anar-nos explicant la història del conflicte entre Israel i Palestina. Val? S'ha de dir que aquest accident, els militars i les ambulàncies van trigar mitja hora en arribar, per un tema de les traves burocràtiques, els checkpoints i tot plegat. Clar, mitja hora en un accident per molts va ser molt tard. Vull dir, era una tragèdia que sí que es podia haver evitat i es podia haver evitat que fos tan bèstia, perquè si les ambulàncies haguessin arribat abans, s'haguessin pogut salvar moltes més vides. Val? Llavors agafa el protagonista, que és la Beth Salam, que és el pare d'un fill del seu fill, que té 5 anys, que anava en aquell autobús, i a partir de la cerca que fa el pare per trobar tot això... És el que deia, no? Ens va explicar la història de la Palestina, però també la història d'un pare que està intentant saber on està el seu fill, que no va ser fàcil perquè ningú li volia donar informació. Per exemple, una de les coses que més em va sobtar va ser que la gent de Palestina té uns carnets per colors. Val? Si tens el color blau, vol dir que, bueno, ets palestí, però estàs net, no tens res. Però si tens verd és que tens alguna mena d'antecedent, has estat a la presó, t'han acusat d'alguna cosa i tot plegat. Clar, en el cas de les famílies que tenien el carnet verd, que es van veure implicades en l'accident, no van cobrar indemnització de cap manera perquè consideraven que, com eren terroristes, no calia cap mena de compensació i ja està, no? I clar, és això, no? Molta gent... O sigui, aquesta història... el que deia abans, no? Qualsevol altre context afectaria a tothom, però ja va haver-hi gent que ho va celebrar, que se'n va alegrar fins i tot d'un accident d'autobús ple de criatures, no? I aquí explica d'una manera indirecta, també veus, no?, com funciona aquest conflicte. I realment, està plena d'humanitat, colpeix molt, però està molt ben narrada, i se t'encongeix el cor, però no vols parar de llegir.
0: Un dia en la vida de Beth Salama, de Nathan Thrall. Seguim.

0: Ara sí, ficció?
1: Ara sí, ficció. I està, l'autor és israelí, val? És el poeta de Gaza, de Yishai Sharit, editat per Club Editor i amb traducció de Roser Lluc. Val? A veure, una miqueta de context sobre l'autor, perquè és important. Va ser escriptor i advocat, bueno, és escriptor i advocat israelià, i va treballar per l'Agència d'Intel·ligència d'Israel. Val? Llavors, ell
0: el famós coneix... Mossad.
1: Exacte. I ell coneix molt bé com funcionava això. Llavors fa una novel·la que està classificada com a novel·la policíaca, no? I dius, ostres, una novel·la policíaca que aborda aquest conflicte tan complicat, i realment sí, no? I està molt bé també que no hagi de ser només una novel·la realista, sinó que pugui això, no?, jugar amb altres gèneres per explicar una cosa tan, tan delicada i complicada. Va, llavors, el llibre comença amb una agenda de la policia israeliana que té com a tasca investigar un possible atemptat. Llavors, per fer-ho, es fa amiga d'una escriptora palestina. Val, llavors el que fa és guanyar-se la seva confiança, enganyar-la per poder treure la informació i em sembla que entra en contacte amb un poeta que potser pot aconseguir més informació, etc, etc. Ell és implacable fent el que fa. Interroga, apreta i fins i tot es passa dels límits, no? Fins que arriba a un punt, no?, que veu que aquesta amistat per interès comença a ser una amistat de debò, genuïna. No? I es començarà a plantejar si la feina li paga la pena, si serveix torturar, castigar, si serveix fer tot el que està fent per aconseguir aquesta informació, perquè se n'adona que darrere hi ha persones. No? I clar, ell sempre, l'autor, va ser molt crític amb els seus i la seva manera de fer, no? I agafa això, una novel·la policíaca, una persona que s'excedeix dels seus límits i que quan se li en va de les mans una operació es plantejarà moltes coses, i realment està molt bé, i m'han recomanat un altre llibre de l'autor que encara no he pogut llegir, que és El monstre de la memòria, que també...
0: Que tens ganes,
1: sí,
0: ja,
1: sí, sí, vaig ara de què anava, i ostres, és un tema molt interessant.
0: Doncs aquest autor és en Yishai Sharit, i la novel·la policíaca que ens acaba de recomanar la Marta, El poeta de Gaza.

0: Clar, perquè sovint amb les cròniques, amb les notícies, no en fem prou per entendre, per anar al moll de l'os dels conflictes, conflictes tan complexos com aquest, que dura tant en el temps. I, per tant, jo crec que aquests llibres tenen, són tan valuosos, al meu entendre, no? Com el proper que ens portes.
1: Exacte. A mi m'agrada molt... em sembla que vaig veure un pòster que diria que és del Club Editor, que ara no diré la frase textual, que la ficció serveix també per entendre el món, no? Perquè sempre hi ha aquesta idea que necessites un llibre d'assaig dens de 700 pàgines amb biografia, notes al peu de pàgina, per entendre les coses, i a vegades un llibre petit de 100 pàgines de ficció ajuda molt més que no pas un totxo. De fet, no he portat cap llibre sobre la història de Palestina, ni cap llibre de teoria, ni res. Dos llibres, diguéssim, un testimonial i una crònica periodística, i tres de ficció, i ara el que parlaré és molt, molt recent i em va cridar molt l'atenció pel plantejament de la història.
0: El libro de la desaparició.
1: Exacte, de Ibtissam Azem, editat per Les Afores, amb traducció de Maria Luisa Prieto. Val. Aquí parteix de la base d'un tema molt curiós, que és què passaria si un dia, sense cap mena d'explicació, sense deixar rastre, desaparegués tota la població palestina. És una pregunta que dius, uau, clar, jo volia saber com la responia. Val? Llavors, a partir de dos personatges, que són l'Ariel, que és un periodista que es defineix com a ateu sionista, i l'Alà, un jove palestí, val? Tots dos són veïns, diria que són de diferent edat, llavors tenen una relació cordial, no? La típica relació que tens amb els teus veïns. Què passa? Que quan desapareix tota la població palestina, l'Ariel es comença a preocupar, no?, una miqueta pel seu veí, on ha anat. Hi ha gent que ho celebra, hi ha gent que està contenta i no es vol fer la pregunta, però en canvi l'Ariel està preguntant-se on és, per què ha marxat tothom i on deu ser ell, no? I treu la seva vena periodística i comença a indagar. Llavors un dia entra a casa seva i per veure si hi ha alguna pista, alguna cosa, i descobreix que hi ha un quadern vermell on el seu veí va escrivint. La primera part d'aquesta història ens introdueix aquests dos personatges. És una mica densa i lenta, però després es posa interessant perquè els capítols van basculant entre els escrits que deixa el jove palestí i les converses i articles que va tenint el periodista israelià mentre va investigant. Però, a mi em recorda molt
0: digues.
1: A The Leftovers.
0: Val. O sigui, té aquest punt com de ciència-ficció,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que... i és, no espereu respostes, perquè no saps per què. És veure com la gent reacciona i com actua davant d'aquesta situació.
0: Leftover, recordem que se'n va fer la sèrie, ens vas portar el llibre aquí.
1: Sí,
0: no,
1: sí,
0: no
1: sí.
0: Desapareixia tota la humanitat, sinó un tant per cent.
1: Sí, sí, sí, però aquí desapareix també un tant per cent i que dona la casualitat que és la població palestina, no? I una cosa que em va agradar molt del llibre és quan l'Ariel reflexiona sobre si tot el patiment que va viure el poble jueu justifica tot el patiment que estan exercint cap al poble palestí.
0: Ah, que aquesta és la pregunta.
1: No és el mateix? Sí, no estem fent el mateix? No, no. Clar, deixa'm aquesta pregunta. No hauríem de tenir més empatia, consciència, de dir, ostres, realment què estem fent?
0: El libro de la desaparición, de Ibtissam Azem, que no hi ha traducció en català.
1: Exacte,
0: veig,
1: això anava a dir,
0: en castellà.
1: Sí.
0: I l'últim, va.

0: cosa. Lluís Llach anava i venia...
1: Va, exacte.
0: Una, és la cançó palestina. Sí. També té una cançó dedicada...
1: Sí, que té uns quants anys, la cançó.
0: A aquell país.
1: Val, porto el llibre Un detall menor, de Dania Shibli, editat per Navona, amb traducció de Mohamed Vitari. Segurament a molta gent no li sonarà el llibre, però ara explicaré una cosa que li va passar a l'autora, que segurament molts direu, ostres, recordo desbloquejat. A l'autora li van donar un premi que havia d'anar a recollir a la Fira de Frankfurt l'any 2023, i no el va poder anar a recollir perquè un grup de periodistes alemanys va acusar d'haver escrit un llibre antisemita. Mm. I no va poder anar a recollir perquè tothom per por va decidir que aquella entrega es cancel·lava. Val? Jo al cap de molts anys vaig dir, ostres, vaig recordar i dic, vull llegir el llibre per veure si és tan antisemita i tan xungo com diuen, no? I de sobte em trobo un llibre que té un to fred, directe, que agafa una història real que havia passat molts anys, no? I la protagonista... primer ens descriu què va passar, val? Va ser un cas d'una noia molt jove que uns soldats israelians segresten, torturen, violen i maten, val? I això va quedar com un, saps, un titular petit, una notícia, bueno, va passar això. I al cap de molts anys hi ha una noia que es troba amb aquest titular i decideix investigar, no? Diu, per què va passar això tan desapercebut? Per què ningú va voler parlar? No? I a mesura que va investigant i anem veient que descobreix i tot plegat, doncs ja està. Aquesta era la història. I es va decidir que aquesta dona no podia recollir el premi perquè era una obra antisemita. Doncs, perdó, però tota la resta de llibres que he portat també es podrien considerar antisemita. Clar, crec que s'ha desvirtuat una miqueta aquest tema.
0: Un detall menor. Si entrem aquí... Meló, el meló no ens la quedem,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, en qualsevol cas, llibres molt necessaris per entendre la situació palestina i el conflicte entre Palestina i Israel. Marta Cava, la Biblioteca Popular. Tots els detalls al web de Ser Catalunya i a l'aplicació. Ens veiem aviat. Marta, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Al control, David Moreno, us quedeu amb l'hora 14, amb Gemma Alegrí, i nosaltres hi tornem el cap de setmana vinent amb més Tot és Comèdia. Adéu-siau. Els que es carneixen
2: per passar. Ser Catalunya, Barcelona.
3: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
4: Patrocinen Sal Costa, Baricentro i Eurofitness.
5: Sí, endavant.
6: El 17A és una data difícil d'oblidar. Tots recordem on érem, què fèiem i a qui vam trucar immediatament.
7: S'acosta el 9è aniversari dels atemptats que han marcat la història recent del nostre país.
8: La furgoneta es va obrir pas entre tota aquella gent, disparant cossos cap a totes bandes.
7: Aquest dilluns, al Balcó d'Estiu, recuperem El silenci de la Rambla, Premi Ondas del podcast 2023, documental sonor que reflecteix com va canviar la vida d'aquells que van viure en primera persona la jornada tràgica d'agost de 2017.
9: El Balcó d'Estiu, cada tarda de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Adolfo.
10: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Juan.
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Almudena Lopesino.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El incendio de niebla en Huelva ha quedado estabilizado después de 10 días. El fuego ha arrasado 38.000 hectáreas y los 417 vecinos que seguían desalojados podrán volver a sus casas. Radio Huelva, Sara Castro.
3: Después de 10 días de lucha contra las llamas, el incendio de niebla comienza a dar un respiro. El fuego ha quedado estabilizado esta mañana tras convertirse en uno de los incendios más complicados de los últimos años en Andalucía. Además, las 417 personas que quedaban desalojadas podrán volver a sus hogares. El incendio tiene un perímetro de más de 210 kilómetros y aunque ya no existe peligro inminente, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que su extinción definitiva podría tardar todavía varias semanas. La superficie afectada podría ser menor de la estimada, ya que dentro del perímetro hay zonas de hasta 400 hectáreas que no han ardido y una vez controlado el fuego comenzará el repliegue de la UME y de las brigadas forestales.
2: En Huesca, el fuego de Peñas de Riglos tiene una evolución favorable. Allí se han quemado 16.000 hectáreas y aún permanecen desalojados cerca de un millar de vecinos. A partir de las 2:30 lo ampliamos. ¿Y este sonido? Este sonido es de la inmensa tromba de agua que cayó anoche en el Bierzo. El desprendimiento de rocas de la ladera del Valle del Silencio llegó hasta uno de los pueblos cercanos. Dos mujeres han muerto, un bebé de 3 meses y un niño de 4 años están heridos. A Radio Bierzo, Ana Maceda.
4: Saludos, muy buenas tardes. El subdelegado del Gobierno de León, Héctor Alaiz, acaba de visitar esta pequeña localidad que sigue hoy sacudida por una tragedia que veían anunciada después del incendio que hace un año les obligaba a desalojar el pueblo. Hoy Ponferrada ha decretado 3 días de luto, pero Manzanedo necesitará mucho más tiempo para reponerse.
5: Y yo, claro, quería socorrer todo y es que no sabías ni qué hacer.
6: Poco a poco lo iremos llevando como podamos.
4: Sobre las 7 de la tarde de ayer, el arroyo, que está a más de 1.500 metros de altura, se transformaba por la tormenta en una luz imparable de tierra y barro. Las dos mujeres quedaron sepultadas, al bebé lo tuvieron que reanimar y el pequeño de 4 años, alguien conseguía sacarlo en aire y salvarle la vida.
2: Pues atención, porque esta tarde hay avisos por tormentas muy fuertes en la Comunidad Valenciana, en Cataluña y en Aragón. Nuria Seró, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes. Ya se han formado los primeros chubascos que están afectando especialmente a los Pirineos. A lo largo de las próximas horas tendremos chubascos y tormentas en zonas de montaña que podrán ser muy fuertes, sobre todo entre Teruel, Castellón, Tarragona y también en el interior de Cataluña. Chubascos que pueden ir acompañados de granizo y también por rachas muy fuertes de viento. Las temperaturas hoy serán altas, mañana suben un poco más, también siguen subiendo el martes, pero el miércoles llegan cambios. Subirán en el Mediterráneo y en Valencia podrían llegar a los 40 grados, pero bajarán en el sur y se quedarán incluso por debajo de los 35 grados. Hoy esperamos una máxima de 33 grados en Valencia, 35 en Pontevedra y 38 en Almería.
2: Otro de los puntos de atención de este domingo está en la frontera entre Ceuta y Marruecos. Mañana tranquila después de que este sábado las fuerzas de seguridad marroquíes frustraran 2 intentos de entrada de migrantes mediante la fuerza. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Almudena? Buenas tardes. Sigue siendo la imagen de la fortificación de la frontera. En el lado español, varias tanquetas del ejército de tierra continúan en esta frontera del Tarajal. En el lado marroquí también es evidente ese refuerzo. Hay agentes por toda la montaña, cobijados del sol bajo una sombrilla. Hemos hablado con algunos de los vecinos de Castillejos, algunos de los que cruzaron hace 15 días y que ahora han retornado a Marruecos. Hamid le dice a otra vecina: yo también entré, era interesante, trabajo 7 horas al día y cobro menos de 7 euros por día, tengo 3 hijos e intenté probar suerte, pero he retornado porque en Ceuta no tenía posibilidad de conseguir papeles y trabajo. Son algunos de los testimonios de esta frontera que sigue siendo el principal punto de atención mediático para comprobar si se volviera a repetir algo parecido a lo de hace 18 días. En todo caso, los vecinos de Ceuta están en un domingo tranquilo, vuelve a haber más gente en las playas, pero con esa sensación de inseguridad, sobre todo en los barrios.
2: La ministra de Sanidad, Mónica García, comparece a esta hora desde Ceuta, está dando explicaciones sobre la situación sanitaria de la ciudad autónoma, asegura que 5.800 migrantes han sido atendidos en los últimos 15 días.
9: 5.800 personas atendidas en los últimos 15 días, de los cuales se han repartido 3.500 en atención primaria y 2.300 en hospitales, en el hospital. Ha habido una diversificación entre lo que es la atención primaria y lo que es la atención hospitalizada.
2: Y en el Partido Popular hoy han vuelto a cargar contra el gobierno, esta vez por la sanidad en Ceuta. Elías Bendodo ha pedido la dimisión de la ministra Mónica García, a la que culpa del colapso sanitario en la ciudad.
10: La señora ministra tiene
0: que asumir su responsabilidad. Ella es la culpable de ese colapso sanitario en la ciudad de Ceuta y evidentemente ya no le pido que vaya, yo le pido que dimita, porque es una irresponsabilidad lo que está haciendo.
1: Hora 14, Almudena Lopesino.
2: En la redacción de informativos, 4 de cada 10 víctimas de violencia machista o sus asesinos estaban en el sistema Biogen. Son datos de los últimos 5 años recabados por la SER, Adrián del Pozo.
10: En al menos 94 de los 241 asesinatos machistas desde 2022, o la víctima o el asesino o los dos estaban registrados en el sistema de protección Biogen porque había denuncia de la víctima o de parejas anteriores del maltratador. Son el 39% de los asesinatos. Miguel Lorente es delegado del Gobierno para la Violencia de Género.
11: Les pedimos a las mujeres que denuncien, las mujeres lo hacen y luego el sistema no las protege lo suficientemente.
10: 3 de las mujeres asesinadas este año estaban registradas con riesgo bajo, una con riesgo medio y el expediente de otra de las víctimas estaba inactivo.
2: De la crónica internacional, 2 F-18 españoles de la misión de la OTAN han derribado un dron en Rumanía que asegura que puede ser de Rusia.
10: Eso ha dicho, sí, un portavoz militar de la OTAN, que el dron parece ser ruso. Ha sido esta madrugada cuando 2 aviones de combate españoles han detectado el aparato y lo han derribado. Recordamos que no es la primera vez que se detectan drones rusos no autorizados violando el espacio aéreo europeo desde que empezó la guerra en Ucrania.
2: Y nos quedan los titulares del deporte. Cristina Soto, buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? La primera jornada de la Liga nos dejó ayer la victoria del Alavés por 3-0 ante el Getafe y el triunfo del Sevilla frente al Rayo Vallecano por 2-1. Hoy turno para el Racing de Santander, que recibe al Villarreal a las 5 y para el Español Levante a las 7. Además, últimos amistosos de pretemporada, el Real Madrid se enfrenta al Schalke 04 y el Barcelona al Basilea. Todo lo podrán seguir en Carrusel Deportivo desde las 4 con Jorge Escorial.
2: Con Alicia Fernández y Martín Campos en el control técnico, Belu Jiménez y Adrián del Pozo en la producción. Empieza ahora 14, son las 2 y 7, la 1 y 7 en Canarias. Seguimos.
1: Hora 14 a Cataluña. Gemma Lagrí.
13: Bona tarda. Les reserves dels embassaments de les conques internes en màxims des de fa 5 anys.
14: Tenim aquesta pluja acumulada, a més dels mesos de l'any passat, doncs, també d'unir l'aigua que va caure. Això ha fet doncs, que hi ha plogut molt també en muntanya, que és el principal, i això ha fet doncs, que els pantans doncs, estiguin a tope.
13: 2 anys després d'una duríssima sequera i en ple estiu, pantans com els de Sau o Susqueda estan gairebé plens. Segons dades analitzades per SER Catalunya, els embassaments catalans superen de mitjana el 80% de les reserves. No és una xifra qualsevol, és la millor des del 2021. Protecció Civil activa el pla Inuncat per risc de pluges intenses aquesta tarda al terç nord del país. Es demana evitar creuar rius, rieres i barrancs i actuar amb precaució en els desplaçaments. En les últimes hores, les pluges han descarregat amb força, sobretot a l'Anoia, Osona, el Solsonès i el Bages. En alguns casos han caigut pedres de fins a 5 centímetres. La comunitat colombiana resident a Catalunya es volca amb ajudes pel seu país després del terratrèmol de dilluns. A Barcelona s'ha organitzat una jornada solidària.
15: I volíem col·laborar una mica econòmicament amb el tema del terratrèmol i, a més, ho estem passant molt bé.
13: Avui que també us explicarem les poques sancions que en els últims 5 anys ha interposat l'Agència Catalana de Consum als festivals de música. Dels esports, penúltim test de pretemporada pel Barça abans de començar la Lliga. Els de Hansi Flick juguen un amistós aquesta tarda davant de Basilea, mentre que l'Espanyol s'estrena aquest vespre a casa davant del Llevant. Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en David Moreno al control. Escolteu l'Hora 14.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Lagrí.
13: Els pantans de les conques internes superen el 80% de reserves 2 anys després de la sequera. Des del 2021, ara fa 5 anys, que no hi havia tanta aigua als embassaments. En aquell moment, les reserves eren del 85%. Pau Puig, bona tarda.
16: Hola, Gemma, bona tarda.
13: En el pitjor moment de la sequera, pantans com els de Sau o el de Darnius-Boadella van fregar mínims històrics.
16: Exacte, el pitjor moment de la sequera va ser entre el 2023 i el 2024. En aquell moment, en concret, al març del 2024, el pantà de Sau va assolir el mínim de la seva capacitat capacitat arribant a l'1%. En només dos anys, els nivells de la reserva s'han situat al 58% de mitjana. A dia d'avui, després de les pluges dels últims mesos, està al 78% de la seva capacitat. Un altre dels embassaments que més va patir els efectes de la sequera és el de Darnius-Boadella, arribant a l'11% de la seva capacitat. Avui les reserves se situen al 66%. I a Susqueda, el pic més baix es va registrar el novembre del 2023, quan el pantà va arribar al 18% de la seva capacitat. Des de llavors, tot i algunes baixades puntuals, el nivell de l'aigua no ha parat de créixer. Avui l'embassament està al 86% de la seva capacitat.
13: Una de les imatges de la sequera va ser, sens dubte, la del campanar del pantà de Sau. La pluja acumulada de l'any passat, juntament amb la de principis d'aquest any, ha fet que la situació hagi canviat radicalment. Avui, el pantà de Sau, Pau, com dèiem, està al 78% de la seva capacitat.
16: La imatge d'avui no té res a veure amb la de fa un parell o tres d'anys, durant el pitjor moment de la sequera. En aquell moment, l'església romànica de l'antic poble de Sant Romà de Sau va quedar totalment al descobert i eren centenars les persones que s'hi acostaven per fer turisme de sequera.
17: M'ha afectat molt. Jo l'havia vist, o sigui, jo així no l'havia vist mai.
18: És una mica frapant, o sigui, fa una mica de llàstima i el que veus és que realment se'ns ve una situació difícil.
16: La situació era tan greu que els peixos es van quedar pràcticament sense aigua i sense prou oxigen per poder-hi viure. Avui, però, la situació és molt diferent.
14: Tenim aquesta pluja acumulada, a més, dels mesos de l'any passat, doncs, també d'unir l'aigua que va caure. Això ha fet doncs, que hi ha plogut molt també en muntanya, que és el principal, i això ha fet doncs, que els pantans doncs, estiguin a tope.
16: És Manel Dot, observador meteorològic. Tot i les bones notícies, alerta dels canvis en les pluges i l'augment de les temperatures.
14: Vull dir que ha canviat molt i el que estic veient jo des dels anys que, bueno, faré 73, vull dir que porto des dels 8 que vaig mirant el temps, el que més he vist és el que ha canviat ha estat el règim de pluges. La manera de ploure és molt diferent de la d'abans amb la d'ara.
16: L'última previsió de l'executiu per fer front a la sequera passa per ampliar la dessaladora de la Tordera a la Blanes i construir-ne una de nova a Foix, a l'Alt Penedès. Tanmateix, després que la Unió Europea rebutgés finançar aquests projectes amb fons comunitaris, el Ministeri per la Transició Ecològica ha decidit prioritzar l'ampliació de la Tordera i, de moment, ajornar el projecte de Foix.
13: A Olost, al Lluçanès, l'Ajuntament continua recomanant als veïns no beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta per nivells elevats de manganès, un mineral en roques i aqüífers que fa dies que està engruint l'aigua. El consistori Pau preveu recuperar la normalitat els propers dies.
16: Sí, la qualitat de l'aigua ha millorat, sobretot per les pluges a la zona en les últimes hores. Tot i això, l'Ajuntament encara està pendent de fer les proves corresponents per assegurar que els nivells de manganès són els adequats. La previsió és que la normalitat torni entre demà i demà passat.
13: Per avui, Protecció Civil activa el pla Enuncat pel risc de pluges intenses aquesta tarda al terç nord del país.
16: Es demana evitar creuar rius, rieres i barrancs i actuar amb molta precaució a l'hora de fer desplaçaments i activitats en zones inundables.
13: Això després que les pluges de les últimes hores hagin descarregat amb força, sobretot el Solsonès, l'Anoia, Osona i el Bages, on en algunes localitats l'aigua ha superat els 30 litres per metre quadrat. El 112 ha rebut més de 150 avisos, els bombers un centenar.
16: On més ha descarregat en les últimes hores ha estat Artés, al Bages, i a Sant Pau de Segúries, localitat del Ripollès, amb uns 30 litres per metre quadrat, seguit de Muntanyola, Osona, on l'aigua ha superat els 20 litres per metre quadrat. Fins a les 9 del vespre es van haver de gestionar un centenar d'incidents concentrats sobretot al Ripollès, al Baix Llobregat i al Segrià. A més, hi ha hagut desperfectes en vehicles i finestres de cases al Coll del Bruc, on han caigut pedres de fins a 5 centímetres.
13: Núria Saró, explica'ns què ha de passar aquesta tarda.
19: Hola, molt bona tarda. Els ruixats poden afectar a qualsevol punt del territori. Està bona part de Catalunya en avís per aquests ruixats i tempestes que poden acompanyar-se de calamars, inclús pedra, i també ratxes molt fortes de vent. Molta precaució, que els ruixats poden ser molt intensos i de manera irregular. Ja els tenim els primers a les Terres de l'Ebre i poc a poc aniran guanyant terreny. Una jornada que també ve marcada per un descens de les màximes. Avui moltes temperatures diurnes es mouran entre els 30-35 graus. Demà diumenge el matí començarà tranquil, però una tarda més haurem de parlar de ruixats i tempestes, sobretot al prelitoral i al Pirineu. També entre les comarques de Barcelona i de Girona podrem tindre tempestes que seran puntualment fortes.
13: Després de la pròrroga del govern espanyol a la central nuclear d'Almaraz a Càceres, Ecologistes en Acció assegura que aquesta no ha d'alterar el tancament previst de les centrals catalanes. L'entitat apunta que són situacions diferents.
16: I per aquest motiu confien que les centrals nuclears catalanes tanquin tal com marca el calendari previst. Eloi Nolla és el coordinador d'Energia d'Ecologistes en Acció en declaracions a Ser Catalunya.
20: Evidentment no ens agrada, però no té per què representar ni molt menys acabar amb l'acord que es va assolir entre les elèctriques i l'Empresa Nacional de Residus sobre establir un calendari de tancament de les centrals nuclears.
16: Per l'entitat, la pròrroga d'Almaraz és una manera de guanyar temps fins que hi hagi un canvi de govern a l'Estat.
13: 3:15 PM. Avui és diumenge, és 16 d'agost i fa un mes de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia. Encara que els líders del procés, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, en continuen pendents, hi ha casos en què el Tribunal Suprem sí que l'ha aplicat. Gemma Parellada, bona tarda.
21: Hola, bona tarda, Gemma.
13: El Tribunal ha amnistiat a 8 acusats de delictes de desobediència o desordres públics relacionats amb el procés. Entre aquests hi ha l'expresident del Parlament, Roger Torrent.
21: Després de l'aval de la Justícia Europea a la llei de l'amnistia, el Suprem l'ha aplicat a 4 causes diferents. La primera, la dels membres de la Mesa del Parlament, el 2019. Roger Torrent, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado, acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès debatre sobre la monarquia i l'autodeterminació i haver tramitat iniciatives parlamentàries a favor de la independència. L'alt tribunal també ha amnistiat l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant, i 3 activistes més condemnats per les protestes contra la sentència del procés a Barcelona i a Girona.
13: Pel que fa als casos pendents, entre els quals els de Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, el Suprem no mourà fitxa fins que el Tribunal Constitucional avali la llei.
21: Una llei que abans s'haurà d'estudiar als jutges del Constitucional, tenen previst fer-ho aquesta tardor, a partir del setembre, en un procés el que el més previsible és que s'allargui força. Sí que hi ha, però, una data clara, el 22 de setembre. Serà llavors quan el Constitucional abordi el primer recurs d'empara dels líders del procés, a qui encara no s'ha aplicat l'amnistia. Jordi Turull, que és l'actual secretari general de Junts, en els plens següents, el Tribunal de Garanties decidirà sobre la resta de sol·licituds, entre les quals hi ha la de Carles Puigdemont i la d'Oriol Junqueras.
13: Passen 3:15 PM. Des d'aquest matí, la comunitat colombiana i també catalans que volen donar suport als afectats pel terratrèmol a Colòmbia s'han unit en una jornada festiva al Casal del Pou de la Figuera a Barcelona, Gemma.
21: Sí, això és al barri de Santa Caterina, al carrer Sant Pere més baix, i hi ha tallers de dansa, un mercat amb artesania, menjar, beguda i peces d'artistes i moltíssima música, DJs i concerts que han començat a 11:45 del matí i que no s'aturaran fins a les 10 del vespre.
22: Hem vingut aquest matí, el meu home i jo, al Casal del Pou de la Figuera, a Barcelona, que som de Terrassa i volíem col·laborar una mica econòmicament amb el tema del terratrèmol. I a més ho estem passant molt bé perquè n'hi ha música i molt divertit, hi ha molta gent passant-s'ho bé.
21: És una trobada solidària. L'objectiu és recaptar fons per poder enviar cap al Chocó i sobretot a Pereira, les zones més afectades pel sisme. Però s'ha plantejat com un espai també per fer pinya, per compartir, i això s'està fent a base de vallenato, de tambors i de gaites.
23: Aquí unidos por nuestro país, porque todos somos Colombia, desde la distancia siempre colaborando con mucho amor y un granito para todos aquellos que lo necesitan.
24: I ara venen uns amics a fer costat a Colòmbia, la meva terra, manera també d'estar present amb el nostre país, que en aquests moments està passant moments molt, molt complicats i dolorosos, i d'alguna manera volem fer part de tota aquesta tragèdia.
21: Són desenes d'artistes els que s'han sumat a aquesta iniciativa coordinada per 4 col·lectius de la societat civil i que està intentant suplir el forat polític que hi ha en aquest moment a Catalunya, ja que ara mateix no hi ha cònsol pel canvi de govern. Els diners recollits avui aniran directament cap a organitzacions locals a Colòmbia i l'artista sorpresa que tocarà aquesta tarda ja sabem qui és i el seu nom és... Manu Chao.
13: N'estarem pendents, gràcies, Gemma. Per cert, abans de la publicitat, un apunt és que hi ha la circulació interrompuda als trens de l'R3 entre la Garriga i Centelles i retards a l'R13 per 2 robatoris de cable que han tingut lloc de matinada. Publicitat i tornem.
25: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'app i subscriu-t'hi.
4: Ser Catalunya a Barcelona.
5: Sí, endavant.
6: El 17A és una data difícil d'oblidar. Tots recordem on érem, què fèiem i a qui vam trucar immediatament.
7: S'acosta el 9è aniversari dels atemptats que han marcat la història recent del nostre país.
8: La furgoneta es va obrir pas entre tota aquella gent, entre, bueno, disparant cossos cap a tot es va anar.
7: Aquest dilluns, al Balcó d'Estiu, recuperem El silenci de la Rambla, Premi Ondas del podcast 2023, documental sonor que reflecteix com va canviar la vida d'aquells que van viure en primera persona la jornada tràgica d'agost de 2017.
26: El Balcó d'Estiu, cada tarda de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Adelfo.
27: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
28: Només penso en tu.
27: Referents amb tu.
13: 9 minuts i seran 2:45. Són dades que avui expliquem a Ser Catalunya. L'Agència Catalana de Consum només ha sancionat 3 empreses per pràctiques abusives a la venda d'entrades a festivals o concerts de música en viu. Són 3 expedients que han suposat una multa global de poc més de 30.000 euros per un sector que va facturar l'any passat 244 milions d'euros a Catalunya. Tot i les queixes dels consumidors, Consum no es planteja reforçar els controls sobre el sector, Soledad Domínguez.
29: En una resposta parlamentària a preguntes dels comuns, el govern explica que des de 2022 l'Agència Catalana de Consum ha rebut 33 denúncies i 174 reclamacions per pràctiques presumptament abusives en la venda d'entrades per espectacles en viu. Això vol dir una mitjana de 3 queixes cada mes. D'ofici, a més, s'han fet 29 inspeccions genèriques de festivals. Això ha derivat en 3 sancions per un import de 32.000 euros, altres 3 expedients de sanció que encara estan oberts i una vintena d'expedients informatius per demanar a alguns d'aquests festivals que s'ajustin a la normativa.
13: Qui s'ha queixat d'aquesta activitat inspectora i de les poques sancions al sector són els comuns, que consideren que són de mínim, Sole.
29: El diputat Lluís Mijoler creu que tant el Departament de Treball com el de Cultura haurien d'estar més a sobre d'aquest fenomen.
30: Hi ha una manca d'informació, una manca de transparència respecte de quins són els drets dels consumidors i després poca expectativa d'aconseguir alguna cosa amb aquesta denúncia.
29: I vigilar especialment els efectes dels preus dinàmics de les entrades que estan aplicant moltes promotores i que fan oscil·lar el preu en funció de la demanda, una pràctica que no s'accepta si parlem, per exemple, de transport públic, però que, en canvi, diu Mijoler, es deixa passar quan afecta a un altre dret bàsic com és l'accés a la cultura.
30: Ens està dient el Departament de Cultura que no disposa d'estudis ni informes sobre quin és l'impacte d'aquest model de comercialització d'entrades. És una cosa que no va con ellos i que no tenen cap interès a regular-ho ni en preocupar-se.
29: El govern diu que l'estratègia de preus dinàmics és legal i que, tot i que s'ha abordat la qüestió en alguna reunió, no s'ha acordat cap acció conjunta. El govern recorda també que les plataformes de venda d'entrades operen a tot l'Estat i que, per tant, hauria de ser el Ministeri qui fes les inspeccions i qui apliqués les possibles sancions.
13: Encara en cultura, la directora catalana Meritxell Colell triomfa al Festival de Locarno amb un doble guardó pel seu tercer llargmetratge, Lejos de los Árboles.
21: La pel·lícula, estrenada dijous al prestigiós festival, és un viatge traçat a través d'una artista mexicana, neta d'exiliats catalans republicans, que ressegueix el llegat del seu avi. Rodada entre Catalunya i Perú, Lejos de los Árboles explora el pes de l'exili, els silencis familiars i la fragilitat de la memòria, reconnectant països i 3 generacions, amb un llargmetratge que s'ha guanyat aquest doble reconeixement a Locarno. D'una banda, el Bocalino d'Or a la millor pel·lícula, que és el guardó de la crítica independent, i de l'altra, el Premi Fipresi, que el dona la premsa especialitzada, és a dir, crítics de cinema de tot el món.
13: 6 minuts i seran 2:45, una proposta per aquests dies.
31: Animals invisibles descriu tant animals extingits que ja no podem observar com aquells animals vius que no veiem o que són molt difícils de guaitar.
13: És l'actor Viggo Mortensen l'encarregat de rebre el visitant a l'entrada del Museu de Ciències Naturals de Barcelona per presentar l'exposició Animals Invisibles. Amb un enfocament eminentment científic, però també amb elements mitològics i artístics, l'exposició elabora un catàleg de les espècies animals que hi ha i les que hi va haver i han desaparegut moltes per l'acció humana. La visitada ja, la Susana Ruiz.
0: Ens acompanya en aquest recorregut un dels dos comissaris de l'exposició, l'arqueòleg i naturalista Jordi Serrallonga, qui ens explica que són animals invisibles tots els que no veiem per alguna raó, alguns perquè són minúsculs.
1: Mentre estem fent aquesta entrevista, és possible que estiguin desapareixent centenars d'espècies que encara doncs, nosaltres no hem estudiat, que no hem fotografiat, que no hem filmat, que no hem fet cap article científic sobre elles i que no hem vist. I és perquè moltes de les espècies animals que ens envolten són microscòpiques.
0: D'altres perquè són inaccessibles pels humans.
1: I d'altres viuen en indrets com les fosses abissals, a la part més alta dels arbres de les selves, doncs a les profunditats de les coves.
0: I d'altres perquè són tan escassos, hi ha tan pocs individus, que resulta difícil albirar-los. Per la supervivència del planeta els necessitem tots per igual, però la mirada antropocèntrica en distorsiona la preservació.
1: Hi ha una visió de vegades molt equivocada de com nosaltres mirem els animals, aquells que són bonics o són lletjos, no? Però qui pot dir que és la bellesa o que és, que és un animal lleig en el món de la natura?
0: L'exposició reserva un espai a la desextinció amb el debat ètic i científic que acompanya una eventual recuperació d'espècies desaparegudes gràcies a l'enginyeria genètica. No necessitem un mamut passejant per Sibèria en ple escalfament del planeta, diu Serrallonga, però aquests coneixements i tecnologies poden tenir utilitat ambiental.
1: En canvi, sí que la desextinció podria tenir una aplicació doncs per exemple, potser aconseguir animals com poden ser insectes polinitzadors que s'han extingit, que podrien ajudar-nos a polinitzar o a recuperar zones naturals.
0: A l'exposició el visitant també hi trobarà fòssils i recreacions d'animals extints, com dinosaures i dodos, d'altres en perill de desaparèixer, com el tritó del Montseny, i de mítics, com la sirena, meitat dona, meitat peix.
13: Gràcies, Susana. Anem amb els esports. El d'avui és el penúltim test pel Barça abans del Gamp, abans de dimecres. Els de Hansi Flick juguen a Basilea a 4:45 de la tarda. Nil Solà, què tal?
2: Què tal, Gemma? Molt bona tarda des de Basilea, on el Barça avui a partir de 4:45 de la tarda disputarà el seu penúltim amistós d'aquesta pretemporada davant del Basilea, el conjunt local a Sant Jacob Park, un escenari que porta molt bons records als blaugrana perquè no es va aconseguir el primer títol europeu amb la Recopa d'Europa de la temporada 78-79. En el partit d'avui reapareixeran tots els internacionals amb les excepcions només de Pedri i Gavi. Els dos futbolistes s'han quedat a Barcelona fent treball específic al marge, van reincorporar-se just aquesta setmana després d'haver guanyat el Mundial i l'estaf tècnic i considera que encara és aviat per poder disputar minuts. Sí que hi haurà la Minya Mal i també ha de ser el dia marcat perquè Anthony Gordon, una de les noves cares noves d'aquest Barça, pugui ja fer el seu debut a l'espera de que els blaugrana puguin concretar també l'arribada de Rodri. Esperen el club poder-lo tenir ja per al trofeu Joan Gamper i també l'arribada de Joao Cancelo l'endemà de que Ferran Torres ja hagi estat presentat amb el Paris Saint-Germain.
13: Gràcies, Nil. El Barça femení, per la seva banda, va empatar ahir davant del Manchester City per 2-2, amb gols de Graham Hansen i Vicky, això sí, sense Alexia i Mapi León, que ja són jugadores de la Premier League. L'Espanyol ja estrena a la Lliga a casa avui davant del Llevant. A la mateixa hora també ho farà el Girona, que espera que sigui el retorn a la màxima categoria. Joan Tejedor, bona tarda.
9: Bona tarda. Pendent encara d'incorporar un mínim de 2 reforços d'aquí que tanqui el mercat, l'Espanyol inicia un campionat en què busca l'estabilitat que li va faltar l'any passat, en què una primera volta gairebé de Champions li va permetre no batir fins l'últim dia per lligar una permanència que se li va complicar amb una ratxa de gairebé 20 partits sense guanyar. El tècnic Manolo González arrenca la tercera temporada seguida a primera divisió sense els golejadors Quique García i Puado, lesionats de llarga durada, i ha deixat fora Rubén Sánchez i Miguel Rubio, que busquen nou equip. Podrà fer debutar en canvi els 6 fitxatges: Àlex Calatrava, Unai Núñez, Harman, Derkusic, Moscardo i Marcos Fernández. Al davant, un Llevant que es va salvar de manera miraculosa i que encara no ha acabat de reinvertir els 25 milions que ha ingressat pel traspàs del seu golejador Carlos Espí al Madrid. L'Espanyol Llevant és a les 7 de la tarda a l'RCD Stadium, la mateixa hora en què el Girona del tècnic debutant Quique Álvarez, encara sense el mundialista Unagi, sense el lesionat Porto i sense l'últim fitxatge Unai Hernández, rep el Leganés en el que ha de ser l'inici del camí de retorn a primera divisió pels catalans. El Sabadell, que enguany torna a la categoria de plata, s'estrena demà a les 7 al camp de l'Sporting de Gijón.
13: Gràcies, Tejem.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Sexeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
3: Sí, endavant.
4: El 17A és una data difícil d'oblidar. Tots recordem on érem, què fèiem i a qui vam trucar immediatament.
5: S'acosta el 9è aniversari dels atemptats que han marcat la història recent del nostre país.
6: La furgoneta es va obrir pas entre tota aquella gent, entre, bueno, disparant cossos cap a totes bandes.
5: Aquest dilluns, al Balcó d'Estiu, recuperem El silenci de la Rambla, Premi Ondas del podcast 2023, documental sonor que reflecteix com va canviar la vida d'aquells que van viure en primera persona la jornada tràgica d'agost de 2017.
7: El Balcó d'Estiu, cada tarda de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Adolfo.
8: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Aparador. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.